0: Radio Arrels, a Sant Joan la Sella, 95.
1: Al Molí de Vent de Perpinyà, escolteu Radio Arrels
2: al 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels amb tot l'estiu.
2: Escolta Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Podeu trobar-nos a les xarxes socials i a radioarrels.cat.

0: Radio Arrels, a Banyuls dels Aspres, 95.
1: A Perpinyà, Sant Joan i Sant Jaume, escolteu Radio Arrels
2: al 95.

marcant amb la mà dels ulls. Sempre buscant el mateix por desig. Pobre de tu si els ulls del teu amor mai no has vist el somriure d'una puta. Infortunat si en començar el mal temps, els ulls del teu amor no veus venir amb un petit fanal aquest feluig que creu el temporal.

aquest fagots que creu el temporal només per a tu. Que creu el temporal només per a tu. Només per a tu, només. Per a tu, només. Per a tu, només. Per a tu, només. Per a tu. Per a tu, només. Per a tu, només. Per a tu. Per a

0: Radio Arrels, apunte ja, 95.
1: Amb un poc de paciència, amb un poc de voluntat, un poc de demagogia i un

caparrutxos pelassanys i carrotes pels obriers, tant de contes despassats i que encara se porten bé. En Belu sap que sempre guanya i el diu

0: Rosselló, Vallespir, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
3: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: escolteu Ràdio Arrels.
1: A Campusí.

0: Bon estiu a Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels, són les 6. Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: La previsió del temps de l'estiu.
0: A Ràdio Arrels.
4: Bon dia. Ahir vam tenir una treva d'altes temperatures gairebé insensible, però com la gasolina tot augmenta, avui tornem a tenir uns valors que s'enfilen de valent cap amunt. Al matí tornem amb vents de mar, gira a tramuntana a la tarda al Fenolladès i al Conflent, que progressivament airejarà també el Rosselló. En canvi, a la Costa Vermella arriba un aire calent del sud. Mínimes i màximes altes, 3 a 5 graus per sobre de les mitjanes habituals per aquest moment de l'any. 31 a Ur, 28 a Puigbalador, 31 a Canavelles, 36 a Codalet i Nefiac, 35 a Tui i Salses, 33 a la Torre del Bisbe, 36 a Morriàs, 31 a Portvendres i a la Presta. L'aigua del mar és a 25 graus. L'índex UV tenim 8 a la Plana, 9 al Vallespí i al Conflent i 10 a Cerdanya i Capcí. Avui és Santa Brígida, és la patrona de Suècia i la copatrona d'Europa.
0: Ràdio Arrels, a Elna, 95.
3: Una hora 100% en català.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Leon, tinc 6 anys i demi. M'agrada l'estiu perquè amb el meu pare jugui dins la meva piscina amb una torpilla o una cosa.

De sobte pareix que amaneix. La nit s'esfuma, la llum creix, il·luminant un paisatge que sempre va de viatge.

la vila. Passa aquesta bici embalada, Gennaro, la frescoreta espavila. Van obrint-se les blanques.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 7.
3: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arrels.
4: Són les 7 i comença l'hora fresca a Ràdio Arrels. Soc la Lauriane Penyé i ens seguirem fins a les 9. Però abans de continuar el nostre programa, escoltem l'Enric Balaguer per a la previsió del temps.
5: La previsió del temps de l'estiu.
6: A Ràdio Arrels.
7: Bon dia. Ahir vam tenir una treva d'altes temperatures gairebé insensible, però com la gasolina tot augmenta, avui tornem a tenir uns valors que s'enfilen de valent cap amunt. Al matí tornem amb vents de mar, gira a tramuntana a la tarda el Fenolladès i el Conflent, que progressivament airejarà també el Rosselló. En canvi, a la Costa Vermella arriba un aire calent del sud. Mínimes i màximes altes, 3 a 5 graus per sobre de les mitjanes habituals per aquest moment de l'any. 31 a Ur, 28 a Puigbalador, 31 a Canavelles, 36 a Codalet i Nefiac, 35 a Tui i Salses, 33 a la Torre del Bisbe, 36 a Morriàs, 31 a Portvendres i a la Presta. L'aigua del mar és a 25 graus. L'índex UV tenim 8 a la Plana, 9 al Vallespí i al Conflent i 10 a Cerdanya i Capcir. Avui és Santa Brígida, és la patrona de Suècia i la copatrona d'Europa.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
4: Fa dos dies s'ha mort l'escriptor Josep Vallverdú i avui a Ràdio Arrels li dediquem aquest programa. En parlarà la Laura Manau d'aquí uns instants.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
3: En les darreres hores hem conegut que aquest dimarts a la nit ens va deixar l'escriptor Josep Vallverdú, un dels escriptors més importants dels darrers anys en català i molt conegut doncs, sobretot per literatura infantil i juvenil. Un Josep Vallverdú que de fet havia vingut diverses vegades a Perpinyà i una d'elles a l'Escola Arrels. I per això avui volíem comentar amb la Laura Manau, bon dia.
4: Bon dia.
3: Que és la presidenta de l'associació Arrels i que hi va ser amb aquesta visita del Josep Vallverdú, que ens pogués explicar una mica com va anar aquesta visita, perquè de fet era en el context d'una cosa que feien de l'escriptor al mes. No?
4: Això era una iniciativa força interessant, perquè cada mes, doncs, diguem-ne que portaven un escriptor per tots els països catalans, i naturalment també ens va tocar a nosaltres. I és una cosa que, perquè me sembla que va parar al voltant dels anys 2000, la qual cosa me sap força greu, perquè és molt interessant, no?, per la mainada veure els escriptors que...

0: que viu tantes aventures, que acaba amb un cir i després, etc. I, però, és clar, Josep Vallverdú per ells era un nom, no? Jo els havia explicat que era un senyor, que és aquest que havia escrit el llibre, etc. I doncs el dia de la visita vam aplegar tots els més grans, és a dir, de primària, dins una mateixa classe. Ens havíem preparat per endavant, que les preguntes que li voldreu demanar al senyor Vallverdú, etc. Això que es fa, no?, quan esperes una visita. I d'una certa manera és veritat que sovint les preguntes dels veïnatges venen a ser les mateixes. I també és ben normal. Què volen saber? Com s'ho ha inventat? Per què s'ho ha inventat? Etc. Jo recordi de manera molt vivida quan va arribar, doncs tots els veïnatges assentats allà, bon dia, arribava, s'ha de dir que això es feia en col·laboració amb el SEDAC, que en aquest moment doncs, tenia una activitat per la cultura catalana força important. Doncs va arribar acompanyat amb gent del SEDAC i ens instal·lem, etc. I doncs ens presentem l'escola, ell també, i la cosa comença normal, no? S'ha de dir que ja pels mainatges el senyor Vallverdú tenia l'edat dels seus avis, com aquest qui diu, no? Era un senyor gran. Però no van fer cap comentari al respecte. Em va semblar un moment donat que n'hi ha que trobaven que per un senyor que escrivia coses d'un ca entremallat era gran, però com que era un senyor molt afable aquell dia, no sé si era especialment de bon humor, en fi, la cosa va començar, les preguntes així tradicionals. Recordi que, clar, una de les preguntes és on escrius a casa teua? I ell va dir, ens va explicar que tenia una caseta al fons del jardí i que doncs passava estones dins la caseta i que és allà doncs que havia escrit Rovelló. No sé si és veritat, de fet, però que tingués la caseta i tot això, m'ho crec. Però llavors els nanos els diuen, ah, això se va imaginar el Rovelló. Si coneixies un gos, etc. I a un moment donat, la cosa anava així, tothom parlava, i un dels mainatges hi diu, on has comprat les teves sabates? I esclar, llavors hi ha uns segons de silenci, jo també me vaig quedar parada, però amb ganes de riure, i al mateix temps ganes de dir al nin, a veure, són... I el senyor Vallverdú no es va commoure per res i li va dir, t'agraden les meves sabates? Vull dir que li va agafar la pilota i llavors tothom del cop, aquesta petita tensió de dos segons que hi havia hagut, va desaparèixer de seguida, no? I li va dir, si vols les mateixes, vés a Can Torrent. Això és una cosa que recordi, no? Llavors, del cop, altres mainatges van intervenir amb preguntes que potser ja no havien preparat. I ens ho vam acabar passant la mar de bé. I ell rient molt distès. I me sap greu, en aquell moment no es filmava, no tant, perquè... és una cosa que m'ha quedat present, veus, t'ho puc contar ara, sí, sí. I mira que han passat molts anys. I doncs, per mi, el Josep Vallverdú era això, no? Aquest moment, aquest senyor que s'havia posat a l'alçada d'un nen que tenia 8-9 anys en aquell moment i que ara en té més de 40, i doncs que li havia fet aquesta pregunta, que li havia vingut... allà mateix i que va tenir ganes de dir-ho. I s'ha de dir que no la va dir de manera irrespectuosa, eh? I doncs li va saber agafar la pilota el Josep Vallverdú i potser això demostra també quina gran persona era, no? I és un petit homenatge que li podem fer avui.
1: Clar, i aquesta capacitat també d'entendre aquesta inquietud d'aquest nen en aquest moment per després també escriure les seves obres, no? Després també poder que els nens també els hi agradés el que escrivia perquè hi havia aquesta doble direcció de les coses. O sigui, crec que sí que és un bon exemple, no? En aquest cas a Perpinyà, doncs, com el Josep Vallverdú va interactuar amb aquests alumnes de l'Escola Arrels. M'ha estat comentant amb la Laura Manau, que llavors era professora a l'escola, era mestra a l'escola.
0: Sí.
1: Laura Manau, moltes gràcies.
0: I a vosaltres.
2: Ràdio Arrels, a Vilanova de Raó, 95.
3: D'aquí a poc tornem amb l'Enric per als 100 anys dels fets de Prats de Molló. Però per

1926-2026. 100 anys després, recordem els fets de Prats de Molló i la figura de Francesc Macià. En companyia de Lluís Puig, director de la Casa Macià.

0: Macià ha instal·lat la seu de l'Estat català a prop de París, però també a altres llocs, Tolosa, Perpinyà, i va creixent la xarxa per reclutar voluntaris. El coronel Francesc Macià munta una organització planificada d'estil militar, entremig hi ha mercenaris italians.
1: La qüestió que aquests italians també van ajudar amb el tema de la compra d'armes, tenint els seus contactes, i Junot amb Boronat i en Rovira van començar a comprar armes i emmagatzemar-les a la Vila de Nis, de Prats de Molló, que ja era llogada. Qui lloga la Vila de Nis? Doncs el Josep Esparc. Josep Esparc era nascut a Banyoles, però ja estava vivint i exiliat a Elna, i des d'Elna és qui fa els tràmits per fer aquest lloguer de la Vila de Nis, que ara hem rebatejat com Casa Macià.
0: Casa Macià.
1: Macià, d'entrada, era partidari de no dur a terme aquesta acció fins que no tingués 400 o 500 voluntaris ben entrenats, eh? Però com que ja hi començava a haver rivalitats entre els diferents dirigents del partit, discussions partidistes, hi ha una branca que lidera Daniel Cardona, que vol fer les coses d'una altra manera, i també hi ha un grup de joves més radicals que es deien Bandera Negra. Alguns haureu vist unes banderes negres, sí, amb una creu amb vics blanca, la bandera de Santa Eulàlia del 1714, de no rendir-se mai. Doncs aquest jovent fan pel seu compte el que és conegut després com el complot del Garraf. 1925, aquests joves de Bandera Negra col·loquen uns explosius a la via del tren a l'alçada del Garraf perquè havia de passar un tren on havia de portar el rei i el dictador Primo de Rivera. Què volien? Fer saltar el tren, el rei i el dictador pels aires, tot i que fracassen i van un grapat a la presó. Però en tot cas veu que Macià veu que la unitat que hi havia hagut fins aquell moment, mica en mica, es va desfent. La gent està nerviosa i té ganes d'acció.
0: Aquest grup és més que es podria considerar més com guerrilleros, no?
1: Sí, un...
0: menys organitzat, potser menys...
1: Més joves, més exaltats, més amb ganes d'acció, i per tant... amb ganes d'accelerar el procés que Macià volia conduir d'entrada d'una forma més...
0: Disciplinada
1: i més lenta, si era necessari. No? Malgrat això, veient tots aquests esdeveniments, en Macià acaba decidint que ha de tirar endavant. És així com l'octubre del 26 Macià dona instrucció a tots els grups que estaven allistats a París, a Tolosa, a Montpeller, al sud de Catalunya, que es vagin adreçant i concentrar-se tots en aquesta banda de l'Albera, a Perpinyà, a Sant Llorenç de Cerdans, que és on també hi havia un important magatzem d'armes, i a Prats de Molló. Per què? Per ja preparar les dues columnes que havien d'entrar a la Catalunya del Sud a peu i anar fins a Olot per alliberar Olot i la Garrotxa. Aquí, poc abans, és el moment de la data que es coneix
0: dels fets.
1: Com els fets de Prats de Molló. El 4 de novembre de 1926, durant la nit, una cinquantena de policies, de gendarmes francesos, estaven amagats sota el pont, que encara hi és ara, el pont que hi ha sobre el còrrec de Castelló, que és a tocar de la casa de la Vila de Nis, fins que a l'albada, de nit, a les fosques, sembla ser que hi havia una llei que no podien entrar la policia a les cases, i quan es fa de matinada, entren a la casa, obren la porta de baix a la cuina i comença l'atenció. Comença l'atenció de Carner Ribalta i alguns més que estaven allà fent cafè, pugen escales amunt i detenen en Macià, que encara era al llit. Amb una anècdota,
0: sí,
1: que penso que val la pena explicar. En Francesc Macià, al moment que sent aquell soroll, aquell terrabastall, es desperta, veu que entra gent a la seva habitació i ell allarga la mà a la tauleta del costat del llit per agafar la pistola que tenia. Un gendarme, parlant-li en català, li agafa el braç i li diu: "Senyor Macià, no s'amoïni, que els seus drets seran respectats." És una petita, sí, llegenda, anècdota interessant d'explicar.
0: Finalment, que el gendarme també parli en català és... pas excepcional, però és una mena de respecte, que crec també, i però que per què la gendarmeria s'hi posa quan és un afer exterior a França?
1: Bé, hem de dir que els serveis de seguretat de la gendarmeria francesa feia més d'un any que estaven informats i que estaven investigant. Estaven investigant, per exemple, l'entitat que es crea a Perpinyà, que se'n diu Club Excursionista Catalunya. Sí, sí. Per què? Perquè hi ha una denúncia de la policia espanyola dient que tenien armes amagades en un pis. La gendarmeria hi va i veu que en aquell pis hi havia motxilles, cordes, papers per fer dibuixos de plànols, etc. I en allà li diuen a la policia: és que estem constituint una associació d'excursionisme i ens estem preparant. I per això neix el Club Excursionista Catalunya a Perpinyà, que ja és realment la primera associació independentista nascuda aquí a Catalunya Nord. Per tant, entremig d'això i el 1926, hi ha molts informes de la policia francesa que avisen de possibles llocs d'amagada d'armament a la Cerdanya, veuen sovint masses excursionistes i masses turistes rondant amunt i avall, van fent informes, van prenent nota. I la diplomàcia espanyola no para d'insistir que segur que en Macià està preparant algun entramat, algun acte terrorista, alguna acció vandàlica. Per tant, la policia francesa té un bon gruix de papers de tota la investigació prèvia que hem pogut veure i estudiar a Perpinyà, i sobretot a l'Arxiu Nacional de França, a París, hi ha uns quants quilos de papers de tot l'expedient de Macià i del seu complot. Fins i tot ja es coneix alguna entrada il·legal de la policia espanyola pel Coll d'Ares, perquè no havien demanat autorització a les autoritats franceses, i això es crea uns greus conflictes diplomàtics entre la diplomàcia espanyola i la francesa per aquesta transgressió de les competències que tenia cadascú, no? Espanya sempre ha intentat travessar la frontera de forma estranya, il·legal i sense demanar permís, i en definitiva la gendarmeria francesa està avisada i veu tot el que es va preparant. Tant és així que quan en Macià dona aquesta instrucció de reagrupar-se tots, la gendarmeria que controla veu i comença a fer detencions no el dia 4 de novembre, sinó ja el dia 2 i el dia 3. Detenen els grups que van arribant amb els trens a Estagell, a Millars, a Perpinyà, a Sant Llorenç de Cerdans i, finalment, la detenció del 4 de novembre a Prats de Montlló, quan ja havien detingut prèviament a tots els grups que havien anat venint. En tot cas, concretem, en Macià tenia preparat dues columnes de soldats. Una havia de travessar pel Coll d'Ares, l'altra des de Sant Llorenç de Cerdans i Costoja, per confluir totes dues a Olot. Si entremig trobàvem guàrdies civils o altres elements armats espanyols, els havien de detenir, i a Olot havien de proclamar la República. En aquell moment comptaven que des de molts punts de Catalunya, que també estaven organitzats i esperant que arribés aquest dia, també farien l'aixecament i es sublevarien contra l'ordre establert. Per tant, el pla era primer alliberar la Garrotxa, instal·lar-se després a les Guilleries i des d'allà anar independitzant comarca a comarca tot el territori català del sud, diguem-ne, no? Era un pla, com dèiem, militar, ben pensat, amb una bona estratègia i amb moltes possibilitats de ser realitat, si s'hagués arribat a fer. Per què? Doncs molts soldats i molta part dels que estaven defensant Espanya estaven al Marroc. Estaven al Marroc, i per tant Espanya estava infradotada d'efectius militars, no? Tot això succeeix també atribuït a que un dels italians, en Ricciotto Garibaldi, diuen que va ser un delator que va avisar. Però, com dèiem, no és només aquest Garibaldi qui va delatar, sinó que hi ha moltes referències històriques de petites coses que anaven conduint a que s'acabés sabent el que estaven preparant, no? Per tant, com deien, del 2 al 4 de novembre hi ha la gran detenció de tots els grups, i arribem a principis de novembre que detenen a Estagell uns grups que venien des de París i des de Tolosa i que es dirigien cap a Sant Llorenç de Cerdans, on hi havia un dels dipòsits d'armes. A Viladenís eren detinguts Macià i el seu estat major. I el 15 de novembre hi ha, dels detinguts, uns 86 els deporten directament a Bèlgica, sense passar per judici. 42 més que van ser detinguts, dels quals hi havia alguns italians, però també els van expulsant fins que al final condueixen cap a París a només 20. De tots els detinguts, sols 20 els porten cap a París a fer un judici. Podem citar els noms, eh? A París hi arriben Francesc Macià, Ricciotto Garibaldi, l'Artur Rizzoli, els germans Josep Buixaderes, en Lluís i Pere Morella, en Joan Moragues, en Josep Fontbernat, Martí Vilanova, Juli Figueres, Roc Boronat, Josep Rovira, Josep Carné Ribalta, Artur Coromines, Abelard Tona, Josep Bordes de la Cuesta, Josep Esparc, Ventura Sol, Ernest Dalmau i Ramon Fabregat. Realment, tot el nucli central de l'Estat Major d'Estat Català. I aquí ho deixarem per parlar del judici a París.
0: És important, eh? Judici a París.
1: Importantíssim.
0: Era el quart capítol dels fets de Prats de Molló amb Lluís Puig.
2: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
3: Cada dia la crònica CO2 ens presenta l'actualitat del planeta. La tindreu d'aquí uns minuts. M'agrada la gent...

0: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
2: Com més grans, més amenaçats d'extinció. Bon dia. Els grans mamífers han estat sempre els més amenaçats d'extinció i la situació actual no n'és una excepció. Al llarg de la història, els humans han caçat a molts d'aquests animals fins a portar-los a l'extinció, però això no hauria de ser una fatalitat ineludible. Estudis recents mostren una tendència clara. Els mamífers han anat disminuint de mida al llarg del temps, és el que explica Anna Ritchie en un article a la web Our World in Data. Per exemple, durant 1,5 milions d'anys, la massa mitjana dels mamífers caçats ha disminuït en més del 98%. Fa 1,5 milió d'anys, espècies com l'elefant de defensa recta, el mamut del sud o els grans hipopòtams coexistien amb els nostres ancestres, que els van caçar progressivament fins a fer-los desaparèixer. La causa exacta d'aquestes extincions massives, conegudes com l'extinció de la megafauna del Quaternari, és discutida, però la implicació humana és clara, ja que la caça es focalitzava en els animals més grans que eren més fàcils de detectar i oferien un millor rendiment d'alimentació. Això també va impulsar la invenció d'eines més sofisticades per caçar preses més petites quan els grans mamífers van començar a desaparèixer, coincidint amb l'inici de l'agricultura fa uns 12.000 anys. Aquest fenomen d'extinció no és exclusiu del passat. Avui en dia, molts grans mamífers d'Àfrica són encara objecte de sobrecaça i estan en perill d'extinció, especialment per la seva grandària, que condiciona la seva capacitat de reproducció i recuperació. Al mapa actual, els mamífers més amenaçats són precisament els més grans, però aquesta tendència pot canviar. En algunes regions, com a Europa particularment, els grans mamífers han començat a repoblar-se gràcies a polítiques de protecció que limiten la caça i protegeixen l'habitat. El bisó europeu, l'os bru i l'alça han vist augmentar la seva població. Exemplars com el rinoceront indi i l'elefant africà també mostren signes de recuperació. Tot això sempre quan hi ha una veritable voluntat de protegir aquests grans mamífers.
0: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arrels.
4: Són les 7:30 a Radio Arrels, escolteu l'hora fresca. Però per ara, l'Enric Balaguer amb la meteo.
5: La previsió del temps de l'estiu.
0: A Radio Arrels.
6: Bon dia. Ahir vam tenir una treva d'altes temperatures gairebé insensible, però com la gasolina tot augmenta, avui tornem a tenir uns valors que s'enfilen de valent cap amunt. Al matí tornem amb vents de mar, gira a tramuntana a la tarda al Fenolladès i al Conflent, que progressivament airejarà també el Rosselló. En canvi, a la Costa Vermella arriba un aire calent del sud. Mínimes i màximes altes, 3 a 5 graus per sobre de les mitjanes habituals per aquest moment de l'any. 31 a Ur, 28 a Puigbalador, 31 a Canavelles, 36 a Codalet i Nefiac, 35 a Tui i Salses, 33 a la Torre del Bisbe, 36 a Morriàs, 31 a Portvendres i a la Presta. L'aigua del mar és a 25 graus. L'índex UV tenim 8 a la Plana, 9 al Vallespí i al Conflent i 10 a Cerdanya i Capcí. Avui és Santa Brígida, és la patrona de Suècia i la copatrona d'Europa.
7: Aquestes vacances...
0: Escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

El 23 de juliol del 1987 es va inaugurar la Sala Celeste a Barcelona. En parla la Laura Bertran en les efemèrides d'Enderroc.

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
2: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
3: El 23 de juliol del 1987 es va inaugurar la nova Sala Celeste, després de traslladar-se del carrer Argenteria, que abans es deia Plateria, fins al carrer dels Almogàvers. Es tracta d'una de les sales de concerts més importants de Barcelona, creada l'any 1973, per on va passar tota la contracultura barcelonina de l'època, que va també ajudar als inicis del rock català, entre altres, amb la Dharma o l'orquestra Plateria. El canvi de seu va suposar una capacitat més gran que permetia proposar actuacions de grups més importants, com ho seran Paul McCartney, Yoko Ono, Oasis, Peggy Harvey, Björk, però també Els Pets, Sopa de Cabra i Sang Traït, entre molts altres. L'any 2000, a conseqüència de problemes financers, la Sala Celeste va tancar i es va convertir poc després en la Sala Razzmatazz. Escoltem el vol de l'home ocell del grup Sang Traït.

era Les passants de Zaz. A continuació, les dites d'arrels. L'episodi d'avui té a veure amb Pentecosta.

0: Ràdio Arrels.
1: Dites d'Arrels. Joan Lluís Mas, de l'associació Terra dels Avis.
2: Som al conservatori de l'associació Terra dels Avis, aquí a Elna, i el Joan Lluís Mas, bon dia.
3: Bon dia, Miquel.
2: M'has penjat una espècie de sac del coll. M'expliques una mica què és això?
3: Sí, sí. T'he penjat un... Sí, una mena de sac, efectivament, al coll, que això servia per cuia fruita, sobretot per cuia abricots, quan ets al cim de l'escala, i que és complicat de posar el cistell, encara que tinguis un ganxo, sembles complicat, i a vegades muntes al cim de l'escala per cuia 4, 5 o 6 abricots i no val la pena muntar amb el cistell, que cal trobar una branca per agafar el ganxo i tot això. I llavors estan muntes amb això, que te penges al coll i ets totalment lliure, i llavors vas collint i te'ls vas posar com un cangur aquí.
2: Clar, perquè va penjant del coll a davant,
3: sí,
2: no?
3: Sí, sí, sí, sí, per davant. I en tenim dos altres models que són totalment diferents, perquè la gent això s'ho fabricava a casa i cadascú, cada casa, se'ls feia una mica diferentment, i a vegades com una falda grossa. Aquest és fet realment expressament per cuia. A vegades és com una falda grossa que roblegaven, lligaven i que feia la potxa al davant.
2: Sí, sí,
3: Vite aquí. Doncs això, evidentment, és per cuia fruita.
2: Tot i això, l'expressió, la frase feta que ens portes avui, és anterior al moment de cuia, és el més aviat pel temps, això passat Pasqua, que encara no toca, no?
3: Sí, perquè entre la primavera i el moment que comences a cuia fruita, que serà a finals de juny, per exemple, o segona meitat de juny, i després a l'estiu, hi ha tot un llarg procés, i en aquest llarg procés, després de Pasques, ja saps que 50 dies després de Pasques, que hi ha?
2: Hi ha Pentecosta.
3: Hi ha Pentecosta. I Pentecosta, la natura és exuberant, i és ple de flors, de fulles, etc, etc, i la fruita encara és petita i verda, evidentment, i d'aquí el proverbi Pentecosta, l'enramejada, és a dir, coberta de rams, l'enramejada, coberta de flors, i morta de fam.
2: Que és,
3: encara,
2: que és tot...
3: encara no hi ha fruita.
2: Clar, és tot molt bonic, però sí. Que es mengi potser alguna cirera, però poca cosa
3: sí,
2: més, no?
3: Sí, sí, sí, sí. Pentecosta, l'enramejada, coberta de flors i morta de fam.
2: Moltes gràcies, Joan Lluís Mas.
3: Gràcies, Miquel.
4: Si a casa vostra teniu una dita semblant o la dieu d'una altra manera, ens podeu fer arribar el missatge al 04 68 35 47 48. 04 68 35 47 48.
5: Ràdio Arrels. A Ceret, 88.2.
6: Abans d'arribar a les 8, us proposo una música reggae. Le bilan de Neck Marrons.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 8.
3: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arrels.
4: L'hora fresca a Ràdio Arrels són les 8. I abans d'anar més lluny, us deixo amb l'Enric Balaguer per la meteo.
5: La previsió del temps de l'estiu.
6: A Ràdio Arrels.
7: Bon dia. Ahir vam tenir una treva d'altes temperatures gairebé insensible, però com la gasolina tot augmenta, avui tornem a tenir uns valors que s'enfilen de valent cap amunt. Al matí tornem amb vents de mar, gira a tramuntana a la tarda al Fenolledès i al Conflent, que progressivament airejarà també el Rosselló. En canvi, a la Costa Vermella arriba un aire calent del sud. Mínimes i màximes altes, 3 a 5 graus per sobre de les mitjanes habituals per aquest moment de l'any. 31 a Ur, 28 a Puigbalador, 31 a Canavelles, 36 a Codalet i Nefiac, 35 a Tui i Salses, 33 a la Torre del Bisbe, 36 a Morrias, 31 a Portvendres i a la Presta. L'aigua del mar és a 25 graus. L'índex UV tenim 8 a la Plana, 9 al Vallespí i al Conflent i 10 a Cerdanya i Capcí. Avui és Santa Brígida, és la patrona de Suècia i la copatrona d'Europa.
6: Ràdio Arrels.
8: Ràdio Arrels.
6: Cada dia i cada hora en català.
4: D'aquí poc trobem Liu Escapa per els seus comentaris d'actualitat.
9: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
3: Com cada dijous en aquesta hora a Ràdio Arrels i també aquest estiu establim comunicació amb Pasia de la Ribera amb l'Iu Escapa. Iu, bon dia.
4: Bon dia.
3: I avui, Iu, ens vols parlar d'unes mostres de solidaritat arran de l'incendi de Trevillac, mostres de solidaritat de batlles de l'Alt Empordà i de l'Empordà cap a aquest territori, a Catalunya Nord. Per tu, aquestes mostres de solidaritat són molt importants i caldria fer de tal forma de desenvolupar aquests lligams tant quan va malament, com era el cas, com també quan va bé per construir projectes junts.
4: Sí, sí, jo crec, perquè això, si hagués estat fa 10 anys o 5 anys, no sé si hagués passat això, veu? O amb demans del procés, per exemple. No sé si hagués sigut això, aquestes mostres de solidaritat amb vídeos del que passaven sur Facebook o sur les xarxes socials. Cal anar ben entès més enllà de, únicament del moment on hi ha hagut aquest drama. No? Què significa això? Significa que cada dia hi ha més consciència que estem dins d'un territori que és el mateix territori i que tenim els mateixos problemes i que si durant molt de temps, per raons històriques i per raons de polítiques nacionals dels uns i dels altres, s'hem estat i hi ha hagut una veritable, jo diria, frontera que mai ha existit dins la realitat, no? I que a poc a poc, hi ha, jo veig, un canvi, no? Un canvi que comença. I aquestes mostres de solidaritat és un signe, d'una manera o d'una altra, que hi ha una voluntat de molta gent, tant a Catalunya Sud com a l'Empordà o a Catalunya Nord, per comprendre, per entendre que tenim un futur comú d'una manera o d'una altra, que hem tingut un passat comú, tenim ja el present comú, però l'aprofitem pas més nosaltres que ells, no? I aprofitem pas això, i això és un obstacle al desenvolupament de Catalunya Nord. I jo penso que cada vegada, tant les batlles d'aquí, segurament que caldria que hi hagi adjunts que se cuidin d'això, perquè alguns batlles no entenen, són lluny de conèixer la història, la llengua i tot això, però pot hi haver cada vegada un o dos o tres o quatre llegits que tinguin consciència

perquè tothom poguessi profitar d'aquest sort que, que tenim de tenir aquest territori, que sempre ha estat un territori comú, se pot fer moltes coses dins de tots els àmbits, eh? I això em sembla que aquestes mostres de solidaritat són importants. Importants perquè, si necessitem, per exemple, ajuda, podem comptar amb aquestes balles, no? Encara, per exemple, hi tindria d'haver una possibilitat quasi immediata amb acords d'estats, per dir, bé, si hi ha un incendi aquí, tothom ven a nos ajudar, i al contrari també, per exemple, fent venir gent de Romània, tot això, molt bé, molt bé, molt bé, ho cal. Però tenim també aquí part de bombers que són molt eficients i que poden venir en poc temps, un part de dies, 2 dies, 3 dies o 4 dies, fent-ne i venir a ajudar. I això pot ser també per un engat, pot ser també per qualsevol problema, i també per construir projectes, perquè cal pas únicament veure els moments de crisi o els moments de dificultats, podem construir projectes junts. I aquests projectes junts tenen, ara al dia d'avui, tenen la possibilitat de ser ajudat molt per Europa, no? Que Europa és una voluntat amb aquests interregs, tot això, tots aquests projectes on hi ha diners, i finalment aquests diners cal anar a buscar. Per a buscar cal tenir un projecte. Si tens pas cap projecte, t'ho donaran per res. És el que passa sovint més a Catalunya Nord que a Catalunya Sud. A Catalunya Sud els desenvolupen aquests projectes. Hasta al moment donat paguen gent per construir documents per muntar aquests projectes. I cada vegada que hi ha projectes així, jo diria de territori, perquè és pas un projecte, diu, interregional o interfronter o no sé què, és un projecte veritablement de territori. Cada vegada que hi ha un desenvolupament que se produeix a Catalunya Nord, pot beneficiar també a la gent de l'Empordà i viceversa. Tot això cal que la gent en agafi consciència. La millor prova és l'Hospital Transfrontalier. L'Hospital Transfrontalier, ara ningú se'n parla, hi ha hagut gent contra, hi ha hagut moltes coses, els estats han posat pega, i això ara funciona. Ara funciona molt bé. És la mateixa cosa per la cultura. Per la cultura, sovint anem a buscar gent poc interessants que venen de lluny, i tenim aquí grups fantàstics, no? Que fan una música moderna, és pas una música de únicament tradicional d'abans, no? És la música moderna que és feta en català, i tot això ho aprofitem pas prou, ho aprofitem pas prou, i cal que hi hagi aquesta consciència de tot això, i aquesta consciència com pot venir, i bé, cada vegada tenem contactes, no? Cal dir que cada ajuntament, es passa la necessitat també de s'agermanar, encara que és una bona cosa, però d'anar a veure el que fan. Eh? Per exemple, la idea seria d'anar a veure com fan els projectes allà, com se fa un consell municipal allà, una junta allà, si voleu. I tot això cal que la gent tingui consciència que si ens volem desenvolupar, cal aprofitar d'això. Cal aprofitar d'això, perquè sense això sem la perifèria de la perifèria de la perifèria, i comptem poc, hasta comptem per res, no? Dintre de les perifèries, sempre de l'estat francès, les perifèries, que siguin geogràfiques, que siguin econòmiques, sempre han estat abandonades. No? Com veu l'estat de Perpinyà, per exemple, que s'ha trencat voluntàriament de contactes amb la Catalunya Sud per un problema ideològic, i què fan Perpinyà? Res. No? Ben entès, la primera víctima d'això és la cultura. La cultura, ben entès. La cultura, la llengua, la possibilitat de se comprendre, s'entendre, de desenvolupar la llengua, tot això. Però una altra víctima que se veu menys és, ben entès, l'economia, i jo diria la percepció de la gent que som dins d'un territori, que això és molt interessant, que això dona confiança, no? Vas pas a l'estranger quan vas a Figueres o a Girona. Vas pas a l'estranger. Vas dins d'un territori que també és un poc teu, no? Ho has de molt teu. I

0: tampoc. Cal trencar això. Anem pas a l'estranger. Anem dins del nostre territori. I que és... que té una gestió diferent, però això encara millor. Per què? Perquè una gestió diferent cal estudiar com se gestiona per aprendre de l'altre. Sempre aprenem de l'altre. Nosaltres tenim aquesta sort extraordinària aquí de tenir gent que funciona d'una altra manera. És pas perquè nosaltres funcionem mal, bé, podem funcionar molt millor ajudant amb el que fan dels altres. I al final, si anem més enllà de l'Empordà, ben entès, una vila com Barcelona, on podem agafar tots els avions per cada part del món. Tenim pas menester d'anar a París per sortir i per viatjar dins tot el món, no?
1: I ho escapen aquestes mostres de solidaritat, com hi ha hagut el curs de l'incendi de Trebiac, del sud cap al nord, finalment sempre es produeixen en moments de màxima tensió. Recordo que fa uns anys també va haver-hi aquestes mostres de solidaritat al moment del procés per la independència, al moment dels exilis, al moment dels empresonaments de batlles de Catalunya Nord respecte a Catalunya Sud. Doncs sempre, finalment, es fa en reacció. Potser el complicat i el difícil és de construir projectes dins la durada, és a dir, prendre el temps de pensar com tothom pot treballar junts.
0: És el nostre repte, jo pensi. Si tenim un repte, per jo, importantíssim, n'hi ha molts de reptes, però si n'hi ha un que és factible, que és a tocar, si vols, és aquest. Per què? Perquè hi ha una voluntat de la comunitat europea de fer això. Tant, per exemple, per juntar les universitats. Ningú ho sap, pensi, això, però la Universitat de Perpinyà beneficia d'ajudes europees gràcies a la Universitat de Girona i viceversa, no? Perquè fan projectes junts, no? Però aquests projectes els tenim de concretar, que la gent ho vegin, perquè és únicament quan fas un projecte que la gent veuen que se diu, ah, sí, això ha funcionat, no? És per això que posi sempre l'exemple de l'hospital, no? Aneu a demanar ara a la gent de Cerdanya si era millor abans que ara, no? Si la seva vida ha pas estat molt, molt, molt més fàcil ara que hi ha l'hospital de Cerdanya, però podem imaginar també un institut de formació professional així, podem imaginar tantes coses així. Podem imaginar entitats de desenvolupar el comerç o el turisme junts, no? Són nosaltres qui guanyarien més, jo penso. Però la gent de l'Empordà també, perquè podríem veure coses que fem aquí d'una manera diferent i els podria també incitar a canviar algunes coses, no? És això. És que, efectivament, tot això sabeu quan hi ha problemes, quan hi ha... però cal passar a un altre rumbo, no sé si em puc expressar així. Cal passar al quotidià d'això. Cal que els ajuntaments puguin anar a veure el que se fa allà, anar a veure les festes, a veure com fan les festes, com fan la cultura, aprofitar d'aquesta cultura, que és pas una cultura, sovint és una cultura que poden tenir, per exemple, molts grups a Catalunya Sud, que és una cultura internacional, no? que se fa en català, però és molt modern, són coses molt, molt actuals, no? Perquè fem venir gent que ho fan en anglès, no? I per què pas amb la mateixa qualitat, amb el mateix interès, tenir gent que ho facin en català, no? I això me sembla un repte. Pel moment hi ha poca gent, pensi que en tenen consciència d'això, massa poca gent, n'hi ha que en tenen consciència, però que passa pas la realitat, perquè hi ha coses de l'immediat que semblen més importants. Bé, no, però si volem construir com pel futur, és evident que això és un territori amb qui tenim de treballar, amb la gent amb qui tenim d'intercanviar. i amb la possibilitat de tenir ajudes, de que aquests projectes siguin ajudats d'una manera molt conseqüent per l'Europa. Jo us puc donar també un exemple, perquè els som viscut, quan he dirigit, van treballar molt pel Centre d'Interpretació de les Celleres, que farà 1000 anys, l'any que serà inaugurat 1000 anys després, 1027, al Sínode d'Elna a Toulouse, i ara 2027, 1000 anys després, doncs és en aquest moment que se va fer Pau i Treva, que se va fer també l'Organització dels Pobles que tenim aquí, i això l'Europa nos ha ajudat amb 500.000 euros. És un pas que 4 de Blatindi, no? 4 gra de Blatindi, veu? I per què això? Perquè és un projecte que és completament transfrontalier, que interessa tant els pobles d'aquí que els pobles de l'Empordà i fins a Barcelona, i que és, precisament serà un tema cultural molt important a Catalunya Sud, i tendria de ser també per nosaltres per tot l'any que ve, no? 2027. Són exemples, n'hi ha d'altres. Jo els coneixi per tots, però tothom tindria de prendre consciència que cada poble, cada entitat, cada aglomeració pot tenir ajudes, però cal tenir la voluntat de fer un projecte global, un projecte que agafa en compte l'altre. I l'altre és el veí, és el germà cultural, és gent que amb qui tenim un passat completament comú, amb qui tenim una manera de veure les coses comunes. I això, ben entès, té de passar, tenim de convèncer això, tenim de mostrar el que funciona. I ben entès, això a poc a poc farà que la gent dirà, bé, si funciona, perquè pas jo, no? I si, no, o si hi ha un contraexemple, per jo és l'exemple de la vila de Perpinyà, que s'ha trencat d'això. Que té a guanyar la vila de Perpinyà d'això? Canviant Perpinyà la catalana per la regionante, que té a guanyar? Que tothom se foti d'aquest nom, no? I de se trencar, precisament, d'un contacte de la possibilitat de desenvolupar de l'interès de la gent. Que és pas l'interès ideològic de la gent del dia d'avui, no? Però el que cal veure és pas l'interès ideològic, l'interès de la gent. L'interès de la gent és que és aquest territori on podem anar, podem intercanviar, tota la gent que venen aquí per fer esquí, per crompar, per veure, també per aprendre. I això és això, la veritable política municipal, la veritable política d'agló. Pensar el que pot interessar, el que pot millorar la vida de la gent, i pas únicament expressar una ideologia, qualsevol ideologia, no?
1: Amb aquesta crida, amb aquest desig de construir, de preparar, de proposar projectes comuns entre banda i banda de la frontera administrativa, s'acaba avui aquesta crònica d'opinió Diu Escapa, com cada setmana a Ràdio Arrels, a les 4 freqüències de Ràdio Arrels i també a radioarrels.cat. Iu, gràcies, bon dia.
0: Bon dia i fins una altra.
2: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels, a cap d'any, 95.

Era el bubó de Renault. Són les 8 i 23 minuts i fa molta calor avui. Doncs ara continuem amb Esbarzers de Zoo.

0: Són les 8:30 i escolteu l'Hora Fresca a Ràdio Arrels. Ara connectem amb l'Enric per la meteo.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Ahir vam tenir una treva d'altes temperatures gairebé insensible, però com la gasolina tot augmenta, avui tornem a tenir uns valors que s'enfilen de valent cap amunt. Al matí tornem amb vents de mar, gira a tramuntana a la tarda el Fenolladès i el Conflent, que progressivament airejarà també el Rosselló. En canvi, a la Costa Vermella arriba un aire calent del sud. Mínimes i màximes altes, 3 a 5 graus per sobre de les mitjanes habituals per aquest moment de l'any. 31 a Ur, 28 a Puigbalador, 31 a Canavelles, 36 a Codalet i Nefiac, 35 a Tui i Salses, 33 a la Torre del Bisbe, 36 a Morrias, 31 a Portvendres i a la Presta. L'aigua del mar és a 25 graus. L'índex UV tenim 8 a la Plana, 9 al Vallespí i al Conflent i 10 a Cerdanya i Capcir. Avui és Santa Brígida, és la patrona de Suècia i la copatrona d'Europa.
4: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu. Ràdio Arrels.
0: Arboçols és el petit vilatge del Conflent que d'aquí poc l'Enric Balaguer ens farà visitar.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Vilatges del Conflent. Tornem a Arboçols, a 570 metres d'altitud. En el passat, se cultivaven cereals i la vinya. Ara, l'activitat econòmica és altra. En parlem amb el veïa Fernan Cabeza. Parlem de l'activitat econòmica. Hem dit que hi havia una cabrera, un apicultor, però també d'altres empreses, tot i així.
3: Hi ha un jove que se'n diu Macari, fa paisagista. Hi ha un altre que se diu Leo, que foda els arbres i neteja.
4: L'amic aquí troba ossos. Si m'interessa, era tot a l'entorn de l'església.
3: Hi ha molta aigua de sursa que passa sota l'església i que sai dins de les cases.
2: Aigua de les fonts, de Déu, com es diu, i que realment arriba a les cases.
3: Sí, sí, travessa algunes cases, l'aigua travessa la casa.
2: I la gent se pot utilitzar aquesta aigua?
3: No, la veure no, però sí, se pot utilitzar. Me sembla que és la mateixa que tenim per al poble.
2: Heu dit que, senyor Batlle, que hi ha construccions, però suposo que és bastant limitat també, no? No podeu anar fins a una extensió enorme.
3: No, solament queda un terrer, una parcel·la, que es ven. Però ja no se pot construir més.
2: Podem parlar del projecte de golf que hi havia fa anys? Qui em vol parlar dels dos?
4: Hi havia una empresa internacional, EA2SDA, no sé el que vol dir. Gent dient que era una filial de Ryanair, no sé si és veritat, han comprat el Sibom, el sindicat a Sornià, han comprat terres a Marsevol i han fet un golf i han pres l'ha vendut a EA2SDA. Tot això no ha funcionat perquè hi havia un problema d'aigua. I el Consell Departamental General a l'època ha dit que no volien que l'aigua del lac de Vinçà sigui muntada a Marsevol per el golf. No eren les missions del lac de Vinçà.
2: I doncs el golf no ha sobreviscut? Ha viscut una mica?
4: Sí, hi havia un restaurant i hi havia quelques abonats. Nosaltres coneixíem quelques habituats que venien a Marsevol, sí, però hi havia un problema d'aigua, no és possible.
2: Fem la volta d'aquest vilatge, ara estem al carreró del Carrer Nou. Això és un nom molt rebuscat, el carreró del Carrer Nou. És a dir, que suposo que un cop passat el carreró, arribarem al carrer Nou. Carrer Nou, finalment, és un carrer que fa la volta del vilatge, no?
3: Per aquí o per aquí? Per aquí se veuen les cases noves, veus?
2: Estem, aviam, al nord del vilatge i hi ha cases, algunes cases noves, però, com digueu, ara no hi ha gaire possibilitat, eh?
3: No, ja no se pot fer més cases.
2: Qui és que ho decideix, això? Vosaltres, l'Ajuntament o més enllà?
3: L'Ajuntament, l'urbanisme, que decideix. Sí, sí, amb el Peluí és tancat.
2: Doncs la gent que se volen instal·lar ara a Arboçols han de comprar cases antigues.
3: Sí, sí. Hi ha cases noves que se venen i actualment hi ha dues que se venen.
4: De tota manera, el problema de l'aigua potable, ara cal veure el que el canvi climàtic va haver com a conseqüències sobre els foratges d'Arboçols i Marsevol. Aquí hi ha a la part nova, cases noves, poble antic, de l'altre costat.
2: Veig que el celler ara no és utilitzat, és que hi ha projectes possibles.
3: Tenim un projecte de fer un nou ajuntament amb una sala de fest, apartaments per llogar. És un projecte, però se farà no de seguit. És molt, molt gran, però estarà bé, estarà bé.
2: Aquí acabem la volta d'Arboçols. Al proper episodi anirem a Marsèbol. Els dos municipis van ser reunits a l'any 1822.

Com ho he pogut dir abans, una part d'aquest programa és dedicat a Josep, a l'escriptor Josep Vallverdú, que s'ha mort fa 2 dies. L'entrevista que podreu escoltar d'aquí poc és una entrevista històrica feta per en Pere Manzanares a la Universitat Catalana d'Estiu.

0: També ens podeu sentir des de radioarrels.cat.
1: L'escriptor Josep Vallverdú ens ha deixat aquest dimarts 21 de juliol als 103 anys d'edat. Aquest escriptor havia vingut diverses vegades a Catalunya Nord. Una d'elles a la Universitat Catalana d'Estiu va ser entrevistat pel Pere Manzanares per Ràdio Arrels. Podreu escoltar ara doncs, aquesta entrevista.
2: Josep Vallverdú, escriptor homenatjat a la Universitat Catalana d'Estiu, no serà la primera vegada que veniu a Prada, a la universitat?
3: No, jo havia vingut a la universitat, sí, he de ser franc. Jo havia vingut a Prada dues vegades, Una vegada quan fèiem Catalunya Visió, als anys 60, amb el fotògraf Ton Cirera, vam fer un volum sobre la Catalunya Nord. I vam venir dues vegades, aleshores. I una altra vegada hi vaig venir amb l'Institut d'Estudis Catalans a fer un tomb per aquí de tipus històric i tot això. Vilafranca i Prada, però no a la universitat, no hi havia vingut a la universitat.
2: I sobre Catalunya Nord teniu records, coneixences, vingudes, estades?
3: Jo a Catalunya Nord també a Perpinyà diverses vegades, al Centre de Cultura Catalana aquell, i
2: deu ser també escriptor del mes.
3: Sí, escriptor del mes. I també amb alguna reunió amb el Pere Verdaguer. Però francament no sé.
2: Pere Verdaguer és la persona amb qui us heu més relacionat al Nord.
3: Segur. Segur és la persona perquè no hi tenia altra relació. No hi conec més gent, vaja, no conec gaire més gent. I a més he viatjat molt poc a la Catalunya Nord. De fet, he viatjat molt poc. Quan he viatjat, més que m'ha tocat fer un viatge directe, concret, en algun lloc. Però sí, els escriptors generalment han viatjat bastant, un servidor ha viatjat molt poc. I per Europa, per exemple, he anat a Praga una vegada i he estat als aeroports de Roma i de Milà i no res més. Per exemple, jo no he estat mai a París. Estic, perdó, he passat per París. Vaig estar-hi una
2: per voluntat, per voluntat pròpia
3: no,
2: o és així?
3: Sí,
2: és així.
3: Que anava cap a Anglaterra i anava per terra. I aleshores vaig parar a París i vaig estar 3 hores, vaig agafar un taxi, vaig fer un petit tomb i vaig entrar a la Madeleine. Això sí, l'únic.
2: I recordem que l'any que veu ser escriptor del mes també veu visitar l'Escola Arrels i veu tenir una conversa amb els alumnes.
3: I em va interessar molt l'assumpte de l'Escola Arrels i les escoles Arrels les he anat seguint més o menys.
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Era l'escriptor Josep Vallverdú al micròfon de Pere Manzanares.

Instants del temps de Sopa de Cabra és la música que podreu escoltar ara. Dins 4 minuts arribem ja a les 9 i és l'hora, doncs, per nosaltres de deixar-nos. Us tornarem a trobar demà a la mateixa hora.

0: Ràdio Arrels. Són les 9.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Ahir vam tenir una treva d'altes temperatures gairebé insensible, però com la gasolina tot augmenta, avui tornem a tenir uns valors que s'enfilen de valent cap amunt. Al matí tornem amb vents de mar, gira a tramuntana a la tarda al Fenolladès i al Conflent, que progressivament airejarà també el Rosselló. En canvi, a la Costa Vermella arriba un aire calent del sud. Mínimes i màximes altes, 3 a 5 graus per sobre de les mitjanes habituals per aquest moment de l'any. 31 a Ur, 28 a Puigbalador, 31 a Canavelles, 36 a Codalet i Nefiac, 35 a Tui i Salses, 33 a la Torre del Bisbe, 36 a Morriàs, 31 a Portvendres i a la Presta. L'aigua del mar és a 25 graus. L'índex UV tenim 8 a la Plana, 9 al Vallespí i al Conflent i 10 a Cerdanya i Capcir. Avui és Santa Brígida, és la patrona de Suècia i la copatrona d'Europa.
4: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
0: El disc de la setmana. Amb Miquel Martínez Vila.
5: Molt bé.
6: Every Night és un grup de folk rock nascut l'any 2003 a Argentona, al Maresme. Es tracta d'un grup que recorre cada any els Països Catalans amb un directe molt animat i que ha fet 6 àlbums i diversos EP. Avui som amb el seu baixista, l'Albert Avilés. Bon dia, Albert.
5: Hola, molt bon dia.
6: Com definiríeu la música que feu Every Night?
5: Doncs crec que just i exactament el que has dit. Fem folk rock, tontegem una mica amb el punk i la música així més enèrgica i creiem que és una música, la d'Every Night, que és que l'has de viure en directe, en format enllaunat, en disc, està bé, es pot escoltar, però fins que no vius un directe nostre no acabes de veure tota la complexitat de la nostra música.
6: I avui parlarem de l'EP dels Dies de l'Oblit, que són cançons sobretot relacionades amb la Guerra Civil. Com és que vau decidir fer aquest EP?
5: Doncs mira, aquest EP és una mica un tancament d'un cercle que nosaltres vam començar el 2019. És a dir, no ben bé perquè des dels inicis d'Every Night, per nosaltres la memòria històrica ha sigut una constant. Tenim diverses cançons a cada disc o en els diversos discos on hem parlat d'això, no? Doncs de la memòria, perquè per nosaltres és un fet que s'està oblidant una mica el que va passar a Espanya fa poc més de 80 anys i per nosaltres és molt important, no? Reivindicar la lluita d'aquells temps i tot l'esperit revolucionari que es va formar. I el 2019 nosaltres vam publicar un EP, que era La Voz Dormida, on ja vam fer un compendi de 4 cançons temàtiques parlant només de la Guerra Civil, i ara Els Dies de l'Oblit ve a tancar aquest cercle que vam començar el 2019 i on nosaltres hem pogut basar el que teníem ganes d'expressar amb tot això, de la memòria històrica, de buscar, no?, aquest republicanisme que va quedar amagat amb el franquisme.
6: De les cançons que parlarem avui també van bastant relacionades amb això. La primera de les quals, la primera que sentirem és Jaleo, que és una cançó d'origen popular però que va arranjar Federico García Lorca i que heu versionat en català. Com és que vau triar concretament aquesta cançó?
5: De fet, és una adaptació de diverses cançons. Jaleo, per una banda, però també El Quinto Regimiento. La lletra és una adaptació, sí que la melodia és molt tal qual, no? Una adaptació de Jaleo del Quinto Regimiento, però la lletra, quan vam començar a treballar la cançó, ens plantejàvem, no?, si l'havíem de fer en castellà, com manaria la tradició de la cançó, però quan vam començar a parlar amb la Maria, que és la cantant amb la que col·laborem en aquest tema, tenia molt clar vam tenir molt clar les dues bandes que l'havíem d'adaptar al català, perquè no hi havia cap versió en català que ens funcionés, i vam fer això, vam triar dins l'imaginari dels diversos temes en els que ens hem basat, doncs vam fer una adaptació de la lletra i és això el que ha sortit.
6: Clar, em deies que aquesta veu decidir traduir-la al català, cosa que no havíeu fet ni amb Vientos del Pueblo ni amb La Voz Dormida, que són altres cançons que en aquest cas veu cantar en castellà. Ha sigut també un tema com de consciència lingüística com més present o simplement és que en aquest cas va sortir així?
5: No, i de fet, la nostra tria de cantar en castellà aquestes cançons sí que va ser una consciència política, més que lingüística. És a dir, nosaltres vam néixer el 2003, vam començar a fer cançons el 2003-2005, quan, perquè tinguem un marc, ni existia. És a dir, molts grups no cantaven encara en català. Hi havia tota la onada del rock català que ja s'estava acabant i tota la onada doncs, de grups més reivindicatius, com podrien ser Inadaptats, Obrim Pas i demés, que sí que cantaven en català. Però el que era la música mainstream, per dir alguna cosa, Mishima encara cantava en anglès en aquells anys. Per tant, no hi havia una consciència molt política de cantar en català. Vam començar a cantar en català, bàsicament, perquè era la nostra llengua. Era la llengua amb la que parlàvem. I sempre hem tingut molt clar que la nostra música havia de ser en català. Però sí que és veritat que quan hem començat a treballar algunes cançons adaptant sobretot a textos, doncs, per exemple, de Miguel Hernández, ens trobàvem amb la dicotomia de voler conservar les seves paraules el més pures possibles, perquè al cap i a la fi en podíem fer adaptacions, però no ens sentíem del tot còmodes com adaptant un poeta que ell va fer la tria d'escriure en castellà, tot i ser dels Països Catalans, d'Oriola. I va ser una tria política de dir, fem aquesta cançó en castellà, però creiem que no calia reivindicar que nosaltres ens sentim catalans, que formem per als Països Catalans, i que reivindiquem el català com a llengua vehicular de la nostra vida en tots els àmbits, llavors. Va ser una tria política en aquell moment i en aquí també ho ha sigut de fer tot el nou EP en català.
6: I aquesta cançó Jaleo de Every Night és una cançó com que sona, ara la sentirem, però que sona com èpica, però és una mica més tranquil·la potser que altres cançons d'Every Night. Heu preparat una versió pel directe com amb més ritme o alguna cosa o serà semblant a la versió gravada?
5: No, de fet, nosaltres els discos

0: Aquesta setmana estem presentant els dies de l'oblit del grup Every Night amb el seu baixista, l'Albert Avilés. Bon dia, Albert.
1: Hola, molt bon dia.
0: I avui, mira, primer et preguntaré, ara dèiem que ets del grup Every Night, d'on ve el nom del grup?
1: Doncs Every Night va sorgir d'un joc de paraules. Realment, abans de fer el primer concert, nosaltres el 2003, quan ens vam trobar doncs, els amics que vam començar a formar el que acabaria sent Every Night, ens dèiem Nota Negra, que era un altre joc de paraules, que al final la Nota Negra doncs, és com la figura més bàsica de la notació en un pentagrama, però també era un anagrama de la paraula, bueno, del nom Argentona, que és el poble on va néixer Every Night. I quan vam decidir fer el primer concert, per diverses coses, doncs vam decidir canviar el nom i vam fer com diversos jocs de paraules i bàsicament agafant una mica tota la filosofia d'aquell moment, de tot el tema de taverna, de la festa i tal, doncs ens va acabar agradant aquest Every Night i mira, així, quasi bé 20 anys després, aquí estem.
0: Doncs la cançó d'Every Night que sentirem avui és Les sabates d'en Jaume, que és un himne de la nova cançó que han cantat músics com Teresa Rebull, Marina Rossell o Jaume Arnella. És la primera cançó, obra de la nova cançó que versioneu?
1: De fet, no és una cançó com a tal de la nova cançó, tot i que va ser adaptada per la Teresa Rebull i l'han cantat doncs, Jaume Arnella o Marina Rossell, però és una musicació d'un poema de Joan Gual, que va ser un poeta de Badalona, que va ser també lluitador a la Batalla de l'Ebre. Va formar part de la Lleva del Biberó, va sobreviure, i dins de la seva doncs, obra poètica vam trobar aquest poema, que a més ja estava musicat, i en vam voler fer una adaptació. A més, aquesta cançó l'hem pogut treballar amb en Joan Garriga, que ens ha fet com moltíssima il·lusió poder-lo treballar amb ell, perquè, de fet, el seu avi també va lluitar a la Batalla de l'Ebre i, clar, ha sigut com unir diverses històries, no?, que ens han com colpit a tots i totes nosaltres.
0: Com és que us veu interessar especialment per aquest poema o per després la musicació que havia fet gent de la nova cançó? Com és que va ser aquest en particular?
1: Doncs, de fet, l'EP que estem presentant va néixer fa més d'un any, el projecte. Teníem ganes com de fer-ho. I l'any passat, el 2023, vam fer 85 anys de la Batalla de l'Ebre i va ser com la idea inicial, de fer una mica un homenatge a tot el que va suposar la Batalla de l'Ebre dins la Guerra Civil i per moltes generacions de catalans i catalanes. I buscant, vam trobar aquesta cançó, aquesta musicació i el poema original i vam creure, parlant-ho també després amb la Marina Rossell, que ens va ajudar moltíssim amb l'assessorament de l'EP, doncs que era una cançó que no podia faltar-hi, que havia de ser-hi dins de l'EP.
0: I comentaves, quan parla de la cançó de Jaleo, que el tema de la Guerra Civil és com que potser s'està oblidant o que no esté prou present a vegades, i vosaltres us heu dedicat a versionar cançons populars o cançons de

0: la Guerra Civil, especialment amb algunes que tenen un to més revolucionari, potser. Creieu que s'havien de posar més en valor totes aquestes obres que van sortir com popularment?
1: Sí, sense cap mena de dubte. És a dir, ens trobem en un moment ara mateix d'un ressorgiment del feixisme i de les idees, dels discursos de l'odi, fortíssim. I és una cosa que potser a molta gent ara li ve de nou, però és que si fem memòria, fa 90 anys ja passava això. Tots els discursos s'estan repetint. Llavors, cal fer memòria per saber identificar el feixisme, per saber els riscos que comporta el feixisme i per també tenir els arguments per plantar-li cara, perquè tot això els nostres avis i àvies i besavis i besàvies ja ho van viure i ja ho van combatre. I per tant, per nosaltres és essencial que no es perdi la memòria, sobretot que la gent jove sigui conscient de tot el que va passar fa 90 anys i que no ho vegin com una cosa que els hi queda lluny, perquè és que el risc del feixisme és real i fa una por terrible.
0: Doncs sentim, amb aquest context, les sabates d'en Jaume del grup Every Night.

0: Every Night, un grup de música nascut a Argentona, al Maresme, presenta el seu disc Els dies de l'oblit aquí a Radio Arrels i per fer-ho tenim el seu baixista, l'Albert Avilés. Bon dia, Albert.
1: Hola, molt bon dia.
0: La cançó de la qual parlarem avui és Quanta guerra, que si no m'equivoco ve d'una novel·la de Mercè Rodoreda que es va publicar l'any 80. Com és que vau decidir fer-ne una cançó?
1: Doncs, de fet, la cançó és una versió d'una cançó de la Marina Rossell, que sí, que comparteixen nom amb la bueno, part del nom, perquè la novel·la és Quanta, quanta guerra, i bé, formant totes part d'aquest doncs, imaginari de reivindicació que hi va haver als anys 70 i 80 de tota aquesta memòria, no? Acabant la dictadura i mutant en aquesta espècie de democràcia que tenim a l'estat espanyol, però que on molts sectors més o menys progressistes ens van reivindicar tota aquesta memòria històrica que nosaltres ara volem també reivindicar en un moment en el que ens trobem on hem de fer memòria i aprendre del passat.
0: Ara em comentaves de la Marina Rossell i amb alguna altra cançó vas dir que us havia ajudat. Com us ha ajudat la Marina Rossell a l'hora de fer aquest EP?
1: Doncs mira, per nosaltres la Marina Rossell és un referent claríssim de la nova cançó, de la música reivindicativa. A més, ha fet una magníssima feina en recuperació doncs, de tonades i de cançons. I és una persona que ens ha ajudat molt perquè ens ha assessorat, no? Ens ha com donat context, ens ha explicat experiències seves. Hem estat molt en contacte amb ella a l'hora d'idear i de treballar aquest EP. I ens hagués agradat que hagués pogut col·laborar, al final per temes d'agenda i de temps vitals no ha sigut possible, però sí que ha deixat una mica la seva empremta en aquestes cançons. Ens ha ajudat moltíssim i li agraïm moltíssim, la veritat.
0: Queda pendent una col·laboració amb la Marina Rossell per un futur àlbum o un altre EP?
1: Doncs tant de bo, ens encantaria, la veritat.
0: Doncs sentim a Quanta guerra del grup Every Night.

0: Aquesta setmana estem presentant a Ràdio Arrels els dies de l'oblit d'Every Night amb el seu baixista, l'Albert Avilés. Bon dia, Albert.
1: Hola, molt bon dia.
0: Avui parlarem de l'himne de les Brigades Internacionals, de fet l'última cançó d'aquest EP. Ens podries explicar què van ser exactament les Brigades Internacionals a la Guerra Civil?
1: Doncs les Brigades Internacionals, per mi, és una de les expressions d'amor fraternal més grans que hi ha hagut. Van ser un seguit de gent que desinteressadament i d'arreu del món, perquè va haver gent de tot arreu, van venir aquí, a l'estat espanyol, a lluitar per defensar la república i defensar-la del alçament feixista que la volien derrocar. Tot un seguit de joves, perquè la majoria era gent molt jove, que van donar la seva vida, perquè en van morir moltíssims i molts no van poder tornar a casa seva, per defensar la llibertat, perquè en aquells moments, als anys 30 del segle XX, a Espanya, diguéssim, o l'estat espanyol, doncs començava a ser un espai on les idees republicanes van ressorgir i bé, el feixisme doncs va acabar amb tot. I aquesta gent que ja començaven a entreveure la gravetat del feixisme a Europa, doncs van venir aquí a defensar uns ideals i a intentar salvar-nos del que després va ser la dictadura franquista.
0: Aquest és l'himne d'aquestes Brigades Internacionals. És la primera traducció al català que té aquest himne?
1: Doncs crec que sí. Crec que no n'hem sabut trobar cap altra. Sí que és veritat que hi ha hagut algunes traduccions al castellà, però el català no en vam trobar cap i hem fet una adaptació lliure nosaltres de la lletra.
0: I heu fet una col·laboració amb un músic que és Rus Rankin. Qui és aquest músic?
1: Doncs mira, aquest músic és un cantant de Califòrnia, un cantant del grup de hardcore Good Riddance, que per nosaltres és un dels grups polítics del món punk i de l'escena californiana més reconeguts. Per mi és un honor perquè des de molt jove sóc molt fan del seu grup i haver pogut fer aquesta cançó conjuntament, a més que s'hi va posar sempre de cara, perquè per Ets i Uts doncs, ens vam conèixer fa un parell d'anys arran de la cançó en què vam comentar fa uns dies de Vientos del Pueblo. I hem seguit en contacte i per nosaltres és un honor haver pogut col·laborar amb en Rus Rankin, que ja et dic, si hi ha gent del món del punk i el hardcore, segur que coneixeran Good Riddance i bé, no puc dir massa més perquè estic encantadíssim.
0: Doncs sentim aquest himne de les Brigades Internacionals d'Every Night i en Rus Rankin.
2: Ens va veure néixer una pàtria llunyana i els vents de germanor ens han dut aquí, perquè avui la nostra pàtria solidària ha aixecat les barricades de Madrid. Perquè avui la

0: Aquesta setmana hem estat presentant l'EP dels Dies de l'Oblit d'Every Night amb el seu baixista, l'Albert Avilés. Bon dia, Albert.
1: Hola, molt bon dia.
0: I avui parlarem d'una cançó que no és dels Dies de l'Oblit, però és Rosa de Foc. Abans, però, volia que em presentessis els membres del grup d'Every Night.
1: Doncs mira, Every Night ara mateix dalt de l'escenari, que no vol dir que no tinguem gent a baix de l'escenari, som la Laia Anglada, que és la bateria, en Toni Corrales, que és el violinista, en Toti Julià, que és el guitarrista, l'Arnau Aymeric, a la guitarra acústica i la veu, l'Alba Txec, que toca les flautes diverses, i jo mateix, que sóc l'Albert Avilés, el baixista.
0: Sou tots del Maresme?
1: Doncs no ben bé. Ara la majoria vivim per aquí, però la Laia és del Vallès, l'Alba és del Bages, en Toni també era del Vallès, però ja viu al Maresme, i la resta sí que som d'aquí del Maresme.
0: Molt bé, molt bé. Doncs com dèiem, avui parlarem de la cançó Rosa de Foc, que és el nom que va rebre la ciutat de Barcelona amb les rebel·lions de la Setmana Tràgica. Per què vau decidir fer una cançó sobre això?
1: Perquè els darrers anys Barcelona, i aquesta cançó ja té uns anys, però Barcelona s'ha, doncs, com edulcorat moltíssim, no? Ha sigut sempre Barcelona posa guapa, sobretot arran dels Jocs Olímpics, s'ha venut com una imatge molt bonista de Barcelona i molt maca i molt turística, i Barcelona té una història de lluites i reivindicacions socials increïble. I la Setmana Tràgica, doncs, va ser segurament un dels episodis més recordats i més reivindicats, però creiem que havíem de tornar a treure aquesta imatge de la Barcelona lluitadora, de la Barcelona que defensa els seus drets i que no es deixa trepitjar. I per això vam fer Rosa de Foc.
0: Doncs sentim la cançó Rosa de Foc del grup Every Night.
2: Vaig conèixer entre trinxeres, portaves l'estiu als teus ulls, un mocador roig a l'esquena,

0: acabem de sentir la cançó Rosa de Foc del grup Every Night, que és el grup que hem presentat aquesta setmana, i el seu EP Els dies de l'oblit, amb el seu baixista, l'Albert Avilés. Moltes gràcies, Albert, per haver estat aquesta setmana amb nosaltres.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per acompanyar-nos cada dia. Una abraçada molt forta i salut.
2: Radio Arrels, a Sant Joan Pla de Corts, 88.2.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, jo soc Valentina i tinc 7 anys i m'agrada l'estiu perquè vaig a la piscina i a la brasa.

La cosidora demana un pinçó al nen agradós que sap de què va. Busques primer escola, se'n va dret al niu, cal l'Ars es gronxola. Mans esgarrinxades,

0: Ràdio Arrels. Són les 10.
1: Ràdio Arrels.
2: Arrels.
3: La previsió del temps de l'estiu.
4: A Ràdio Arrels.
5: Bon dia. Ahir vam tenir una treva d'altes temperatures gairebé insensible, però com la gasolina tot augmenta, avui tornem a tenir uns valors que s'enfilen de valent cap amunt. Al matí tornem amb vents de mar, gira a tramuntana a la tarda el Fenolladès i el Conflent, que progressivament airejarà també el Rosselló. En canvi, a la Costa Vermella arriba un aire calent del sud. Mínimes i màximes altes, 3 a 5 graus per sobre de les mitjanes habituals per aquest moment de l'any. 31 a Ur, 28 a Puigbalador, 31 a Canavelles, 36 a Codalet i Nefiac, 35 a Tui i Salses, 33 a la Torre del Bisbe, 36 a Morrias, 31 a Portvendres i a la Presta. L'aigua del mar és a 25 graus. L'índex UV tenim 8 a la Plana, 9 al Vallespí i al Conflent i 10 a Cerdanya i Capcí. Avui és Santa Brígida, és la patrona de Suècia i la copatrona d'Europa.
6: Aquestes vacances, escolta, Ràdio Arrels.
3: L'estiu 100% en català.
4: A Ràdio Arrels.
7: Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb la Trinca.

Acabem de sentir la cançó Acollir pebrots de l'àlbum 7 anys i un dia de la Trinca. És una cançó, com dèiem, de la Trinca, un grup musical català fundat l'any 1969 a Canet de Mar. Els seus membres eren en Josep Maria Mainat, en Miquel Àngel Pasqual i en Toni Cruz, i es van fer famosos per les seves cançons satíriques i humorístiques que tractaven temes d'actualitat, política i social. El grup es caracteritzava per utilitzar melodies populars i adaptar-les amb lletres enginyoses i crítiques, que van ser molt populars durant els anys 70 i 80, coincidint amb el final del franquisme i amb la transició democràtica a l'estat espanyol. La Trinca va publicar nombrosos àlbums i va fer gires arreu de Catalunya i de l'estat espanyol, a més d'alguns programes televisius. Les seves actuacions eren autèntics espectacles musicals amb molt d'humor i crítica social. El grup es va dissoldre oficialment l'any 89, però el seu llegat continua sent molt important en la cultura popular catalana. I després de la seva desaparició, els membres del grup han continuat treballant en el món de l'entreteniment i de la producció televisiva. La Trinca va ser pionera en l'ús de l'humor i la sàtira en la música catalana, influint molts artistes posteriors i deixant una empremta duradora en la cultura catalana.

Acabem de sentir la cançó La Faixa de La Trinca, una de les més conegudes d'aquest grup i que parlava del final del règim franquista a l'estat espanyol i, per tant, d'un règim d'influència feixista.

0: I amb ningú no comprèn ningú de la trinca hem arribat a aquests 10 minuts musicals amb aquest grup que ha marcat a la seva manera la història musical del nostre país. Un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila. Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb la trinca.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Justin, tinc 6 anys, m'agrada l'estiu perquè puc anar al mar.

0: Ràdio Arrels. Són les 11.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Ahir vam tenir una treva d'altes temperatures gairebé insensible, però com la gasolina tot augmenta, avui tornem a tenir uns valors que s'enfilen de valent cap amunt. Al matí tornem amb vents de mar, gira a tramuntana a la tarda al Fenolladès i al Conflent, que progressivament airejarà també el Rosselló. En canvi, a la Costa Vermella arriba un aire calent del sud. Mínimes i màximes altes, 3 a 5 graus per sobre de les mitjanes habituals per aquest moment de l'any. 31 a Ur, 28 a Puigbalador, 31 a Canavelles, 36 a Codalet i Nefiac, 35 a Tui i Salses, 33 a la Torre del Bisbe, 36 a Morriàs, 31 a Portvendres i a la Presta. L'aigua del mar és a 25 graus. L'índex UV tenim 8 a la Plana, 9 al Vallespí i al Conflent i 10 a Cerdanya i Capcí. Avui és Santa Brígida, és la patrona de Suècia i la copatrona d'Europa.
2: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
4: Ràdio Arrels. A Tui, 95. Suà!

to the name, though the heart

0: aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bonjour, me dic Melia, tinc 6 anys i m'agrada l'estiu per anar al mar.

Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

els fogons. Cuinaria tot el dia, olles plenes d'il·lusions. I mai no ens atiparíem de menjar entre passions. Dolces nits de somnis curts, nits tendres llamineres.

0: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
3: Avui som a Barcelona, als peus de la muntanya de Montjuïc, on s'alça un dels edificis més majestuosos de la ciutat, el Palau Nacional. Va ser construït entre el 1926 i el 29, com a seu principal de l'Exposició Internacional de Barcelona de 1929. I presideix tot un conjunt arquitectònic fet per aquesta exposició, que va des de les Torres Venecianes de la plaça d'Espanya fins a aquest gran edifici. El Palau barreja diversos estils arquitectònics, amb una gran cúpula central i diverses torres. L'interior del Palau, que acull el Museu Nacional d'Art de Catalunya, té diversos grans salons. Davant de la façana principal s'obre un gran eix que baixa fins a plaça Espanya i que barreja vegetació, aigua, llum i arquitectura. Un dels indrets més destacats d'aquest eix són les fonts de Montjuïc, uns sortidors d'aigua il·luminats que permeten crear una sensació màgica i que han estat fetes servir per molts concerts. Darrere d'aquestes fonts hi ha les quatre columnes de Puig i Cadafalch, una construcció que representa una senyera i que la dictadura de Primo de Rivera va fer enderrocar poc abans de l'exposició, però que van ser reconstruïdes l'any 2010. Tot aquest conjunt i l'àmplia avinguda Maria Cristina, que porta fins a les Torres Venecianes, són l'escenari de grans espectacles de la ciutat de Barcelona, com el Piromusical de la Mercè, que tanca la Festa Major de la capital catalana, o l'espectacle de les Campanades de Cap d'Any. L'any 1988, Freddie Mercury i Montserrat Caballé van actuar en aquest escenari ideal, dins del festival La Veu. Aquí van estrenar la famosa cançó Barcelona, que acabaria sent un dels himnes de les futures Olimpíades de Barcelona 92. Encara que Freddie Mercury ja no la podria cantar, perquè va morir el novembre de 1991 patint la malaltia de la sida. Sentim Barcelona de Montserrat Caballé i Freddie Mercury interpretada l'any 1988 davant del Palau Nacional i les Fonts de Montjuïc de Barcelona.

0: Acabem de sentir Barcelona de Montserrat Caballé i Freddie Mercury i ens ha servit per parlar del Palau Nacional i de les Fonts de Montjuïc de Barcelona, una de les catedrals musicals del nostre país.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arels, a Font Romeu, 93.1.
3: Radio Arels.
0: Bon dia, són les 12.
4: El repeteig del sol, cada migdia, a Radio Arels.
0: I a aquesta hora us donem la benvinguda al repeteig del sol, com cada migdia, a Radio Arels. Avui amb un programa molt centrat en Josep Vallverdú, que ens va deixar aquest dimarts, i doncs que li hem dedicat una entrevista per parlar d'una de les seves visites aquí a Catalunya Nord, i també hem recuperat una entrevista en aquest escriptor molt conegut en llengua catalana, doncs que podreu escoltar també en aquest programa. Primer de tot, però, la previsió del temps, com sempre.
5: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arrels.
6: Som el dijous 23 de juliol, bon dia. Unes màximes de 34 graus a la plana i 26 a la muntanya per aquesta tarda. A la nit, les temperatures seran igualment altes, amb 24 graus al Rosselló i al Vallespí i 23 al Conflent. Demà, les mínimes seran de 22 graus a Perpinyà, 21 a Serret i a Prada, 18 a Prats de Molló i 16 a Manlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran un poc més baixes a la plana, amb 31 graus al Rosselló, 32 al Vallespí i al Conflent, 29 al Capcí i 32 a Cerdanya. El vent bufarà a la muntanya i a l'Albera. Dissabte al matí el temps serà cobert al Rosselló. Les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà, 20 a Prada, 22 a Serret, 18 a Prats de Molló, 13 a Manlluís i 14 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a tot el país. Les màximes seran de 29 graus al Rosselló, 28 al Vallespí, 26 al Conflent, 21 al Capcí i 24 a Cerdanya. El vent bufarà a la Salanca i a la muntanya.
7: Escolteu Ràdio Arrels.
8: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
0: Ho dèiem a l'inici d'aquest programa, la programació d'avui a Ràdio Arrels va molt relacionada amb Josep Vallverdú, que ens va deixar aquest dimarts als 103 anys d'edat. Era un escriptor important en llengua catalana, sobretot molt conegut per la seva trajectòria en la literatura infantil i també juvenil, i pel personatge del rovelló, aquest ca, aquest gos, intrèpid i entranyable, doncs, que ha passat a la història de la literatura catalana. Vallverdú va venir a Catalunya Nord diverses vegades i d'aquí una estona recuperarem amb la Laura Manau una d'aquestes visites, els records que en té ella d'una d'aquestes visites, en aquest cas a l'Escola Arrels. Abans, però, la primera proposta musical d'aquesta hora és una novetat d'aquest any, és una de les cançons d'aquest estiu, i és El ventilador, amb la banda Neon i Buhos.

0: Ràdio Arrels, a Morellàs, 88.2.
1: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
2: En les darreres hores hem conegut que aquest dimarts a la nit ens va deixar l'escriptor Josep Vallverdú, un dels escriptors més importants dels darrers anys en català i molt conegut doncs, sobretot per literatura infantil i juvenil. Un Josep Vallverdú que de fet havia vingut diverses vegades a Perpinyà i una d'elles a l'Escola Arrels. I per això avui volíem comentar amb la Laura Manau, bon dia.
3: Bon dia.
2: Que és la presidenta de l'associació Arrels i que hi va ser amb aquesta visita del Josep Vallverdú, que ens pogués explicar una mica com va anar aquesta visita, perquè de fet era en el context d'una cosa que feien de l'escriptor al mes, no?
3: Això era una iniciativa força interessant, perquè cada mes, doncs, diguem-ne que portaven un escriptor per tots els països catalans, i naturalment també ens va tocar a nosaltres. I és una cosa que, perquè me sembla que va parar al voltant dels anys 2000, la qual cosa me sap força greu, perquè és molt interessant, no?, per la mainada veure els escriptors que llegeixen a classe o que se'ls explica i tot això. I doncs, sí, el Josep Vallverdú va venir dins aquest marc, que és una visita que recordi de manera molt clara i amb, diria, molta tendresa.
2: Clar, de fet, suposo que pels alumnes la visita de Josep Vallverdú, potser el nom no els deia gran cosa, però sí que l'obra sí que la podien conèixer, sobretot pel rovelló, no? que entenc, i sobretot en aquell moment, doncs que era un personatge ben conegut pels alumnes.
3: És clar. Mira, nosaltres havíem llegit Rovelló, no?, el seu famós que viu tantes aventures, que acaba amb un cir i després, etc. Però, és clar, Josep Vallverdú per ells era un nom, no? Jo els havia explicat que era un senyor, que és aquest que havia escrit el llibre, etc. I doncs el dia de la visita vam aplegar tots els més grans, és a dir, de primària, dins una mateixa classe. Ens havíem preparat per endavant, que les preguntes que els li, que li voldreu demanar al senyor Vallverdú, etc. Això que es fa, no?, quan esperes una visita. I d'una certa manera és veritat que sovint les preguntes dels veïnatges venen a ser les mateixes. I també és ben normal. Què volen saber? Com s'ho ha inventat? Per què s'ho ha inventat? Etc. Jo recordi de manera molt vivida quan va arribar, doncs tots els veïnatges assentats allà, bon dia, arribava, s'ha de dir que això es feia en col·laboració amb el SEDAC, que en aquest moment doncs, tenia una activitat per la cultura catalana força important. Doncs va arribar acompanyat amb gent del SEDAC i ens instal·lem, etc. I doncs ens presentem l'escola, ell també, i la cosa comença normal, no? S'ha de dir que ja pels mainatges el senyor Vallverdú tenia l'edat dels seus avis, com aquest qui diu, no? Era un

0: crec. Però llavors els nanos els diuen, ah, això se va imaginar el rovelló, si coneixies un gos, etc. I a un moment donat, la cosa anava així, tothom parlava, i un dels mainyats els diu, on has comprat les teves sabates? I esclar, llavors hi ha uns segons de silenci, jo també me vaig quedar parada, però amb ganes de riure, i al mateix temps ganes de dir al nin, a veure, son... I el senyor Vallverdú no es va commoure per res, i li va dir, t'agraden les meves sabates? Vull dir que li va agafar la pilota, i llavors tothom del cop, aquesta petita tensió de dos segons que hi havia hagut, va desaparèixer de seguida, no? I li va dir, si vols els mateixos, vés a Can Torrent. Això és una cosa que recordi, no? Llavors, del cop, altres mainatges van intervenir amb preguntes que potser ja no havien preparat. I ens ho vam acabar passant la mar de bé. I ell rient, molt distès. I me sap greu, en aquell moment no es filmava, no tant, perquè... és una cosa que m'ha quedat present, veus, t'ho puc contar ara, sí, sí. I mira que han passat molts anys. I doncs, per mi, el Josep Vallverdú era això, no? Aquest moment, aquest senyor que s'havia posat a l'alçada d'un nen que tenia 8-9 anys en aquell moment i que ara en té més de 40, i doncs que li havia fet aquesta pregunta, que li havia vingut... allà mateix, i que va tenir ganes de dir-ho. I s'ha de dir que no la va dir de manera irrespectuosa, eh? I doncs li va saber agafar la pilota el Josep Vallverdú, i potser això demostra també quina gran persona era, no? I és un petit homenatge que li podem fer avui.
1: Clar, i aquesta capacitat també d'entendre aquesta inquietud d'aquest nen en aquest moment per després també escriure les seves obres, no? Després també poder que els nens també els hi agradés el que escrivia perquè hi havia aquesta doble direcció de les coses, o sigui, crec que sí que és un bon exemple, no? En aquest cas a Perpinyà, doncs, com el Josep Vallverdú va interactuar amb aquests alumnes de l'Escola Arrels. M'ha estat comentant amb la Laura Manau, que llavors era professora a l'escola, era mestra a l'escola.
0: Sí.
1: Laura Manau, moltes gràcies.
0: I a vosaltres.
2: Radio Arrels.
3: Radio Arrels.

0: Era Painted Black dels Rolling Stones, el repadell del sol al programa dels migdies de Radio Arrels. Com cada dijous, us deixem ara amb la crònica d'opinió a l'Iu Escapa, al micròfon de l'Albert Noguer.
1: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Radio Arrels.
2: Com cada dijous en aquesta hora a Ràdio Arrels i també aquest estiu establim comunicació amb Pasia de la Ribera amb l'Iu Escapa. Iu, bon dia.
3: Bon dia.
2: I avui, Iu, ens vols parlar d'unes mostres de solidaritat arran de l'incendi de Trevillac, mostres de solidaritat de batlles de l'Alt Empordà i de l'Empordà cap a aquest territori, a Catalunya Nord. Per tu, aquestes mostres de solidaritat són molt importants i caldria fer de tal forma de desenvolupar aquests lligams tant quan va malament, com era el cas, com també quan va bé per construir projectes junts.
3: Sí, sí, jo crec, perquè això, si hagués estat fa 10 anys o 5 anys, no sé si hagués passat això, veu? O abans del procés, per exemple, no sé si hagués sigut això, aquestes mostres de solidaritat amb vídeos que passaven sur Facebook o sur les xarxes socials. Cal anar ben entès més enllà de, únicament del moment on hi ha hagut aquest drama, no? Què significa això? Significa que cada dia hi ha més consciència que estem dins d'un territori que és el mateix territori i que tenim els mateixos problemes i que si durant molt de temps, per raons històriques i per raons de polítiques nacionals dels uns i dels altres, s'hem estat i hi ha hagut una veritable, jo diria, frontera que mai ha existit dins la realitat, no? I que a poc a poc, hi ha, jo veig, un canvi, no? Un canvi que comença. I aquestes mostres de solidaritat és un signe, d'una manera o d'una altra, que hi ha una voluntat de molta gent, tant a Catalunya Sud com a l'Empordà o a Catalunya Nord, per comprendre, per entendre que tenim un futur comú d'una manera o d'una altra, que hem tingut un passat comú, tenim ja el present en comú, però l'aprofitem pas més nosaltres que ells, no? I aprofitem pas això, i això és un obstacle al desenvolupament de Catalunya Nord. I jo penso que cada vegada, tant els batlles d'aquí, segurament que caldria que hi hagi adjunts que se cuidin d'això, perquè alguns batlles no entenen, són lluny de conèixer la història, la llengua i tot això, però pot hi haver cada vegada un o dos o tres o quatre llegits que tinguin consciència d'això i que facin passar aquestes coses més enllà del costat, jo diria, organitzat o del quotidià, no? El quotidià. I que el que passa allà ens interessa i per a ells i el que vivim nosaltres els interessa a ells. És un interès ben entès cultural, és un interès sociològic, però és també un interès econòmic, un interès global, no? Tenim a treballar això. I això pensi que tothom, els mitjans, la gent, els dirigits, les associacions, tot això ho tenim de desenvolupar. Moltes coses se fan, però se fan d'una manera, jo diria, individual, no? Anem allà, fem això. Calria mirar d'organitzar perquè tothom poguessi profitar d'aquest sort que tenim de tenir aquest territori, que sempre ha estat un territori comú, se pot fer moltes coses dins de tots els àmbits, i això em sembla que aquestes mostres de solidaritat són importants. Importants perquè? Perquè si necessitem, per exemple, ajuda, podem comptar amb aquestes batlles, no? Encara, per exemple, hi tindria d'haver una possibilitat quasi immediata amb acords d'estats per dir bé, si hi ha un incendi aquí tothom ve a nos ajudar i al contrari també, per exemple, fent venir gent de Romània, tot això, molt bé, molt bé, molt bé, ho cal, però tenim també aquí part de bombers que són molt eficients i que poden venir en poc temps, un par de dies, dos dies, tres dies o quatre dies, fent-ne i venir a ajudar. I això pot ser també per un engat, pot ser també per qualsevol problema i també per construir projectes, perquè cal pas únicament veure els moments de crisi o els moments de dificultats, podem construir projectes junts. I aquests projectes junts tenen, ara al dia d'avui, tenen la possibilitat de ser ajudats molts per Europa, no? Que Europa és una voluntat amb aquests interregs, tots aquests projectes on hi ha diners i finalment aquests diners cal anar a buscar. Per els buscar cal tenir un projecte. Si tens pas cap projecte t'ho donaran per res. És el que passa, somia, més a Catalunya Nord que a Catalunya Sud. A Catalunya Sud els desenvolupen aquests projectes. Hasta al moment donat paguen gent per construir documents per muntar aquests projectes. I cada vegada que hi ha projectes així jo diria de territori, perquè és pas un projecte que diu interregional o interfronter o no sé què, és un projecte veritablement de territori. Cada vegada que hi ha un desenvolupament que se produeix a Catalunya Nord pot beneficiar també a la gent de l'Empordà i viceversa. Tot això cal que la gent en agafi consciència. La millor prova és l'Hospital Transfrontalier. L'Hospital Transfrontalier, ara ningú se'n parla, hi ha hagut gent contra, hi ha hagut moltes coses, els estats han posat pega

És el nostre repte, jo pensi. Si tenim un repte, per jo, importantíssim, hi ha molts de reptes, però si n'hi ha un que és factible, que és a tocar, si vols, és aquest. Per què? Perquè hi ha una voluntat de la comunitat europea de fer això. Tant, per exemple, per juntar les universitats. Ningú ho sap, pensi, això, però la Universitat de Perpinyà beneficia d'ajudes europeus gràcies a la Universitat de Girona i viceversa, no? Perquè fan projectes junts, no? Però aquests projectes els tenim de concretar, que la gent ho vegin, perquè és únicament quan fas un projecte que la gent veuen que se diu, ah, sí, això ha funcionat, no? És per això que posi sempre l'exemple de l'hospital. No? Aneu a demanar ara a la gent de Cerdanya si era millor abans que ara, no? Si la seva vida ha pas estat molt, molt, molt més fàcil ara que hi ha l'hospital de Cerdanya. Però podem imaginar també un institut de formació professional així. Podem imaginar tantes coses així. Podem imaginar donc, entitats de desenvolupar el comerç o el turisme junts, no? Són nosaltres qui guanyarien més, jo penso. Però la gent de l'Empordà també, perquè podríem veure coses que fem aquí d'una manera diferent i els podria també incitar a canviar algunes coses, no? És això. És que, efectivament, tot això sabeu quan hi ha problemes, quan hi ha... Però cal passar a un altre rumbo, no sé si em puc expressar així. Cal passar al quotidià d'això. Cal que els ajuntaments puguin anar a veure el que se fa allà, a veure les festes, a veure com fan les festes, com fan la cultura, aprofitar d'aquesta cultura, que és pas una cultura, sovint, és una cultura que poden tenir, per exemple, molts grups a Catalunya Sud, que és una cultura internacional, no? que se fa en català, però és molt modern, són coses molt, molt actuals, no? Perquè fem venir gent que ho fan en anglès, no? I per què pas amb la mateixa qualitat, amb el mateix interès, tenir gent que ho facin en català, no? I això me sembla un repte. Pel moment hi ha poca gent, pensi que en tenen consciència d'això, massa poca gent, hi ha que en tenen consciència, però que passa pas la realitat, perquè hi ha coses de l'immediat que semblen més importants. Però si volem construir com pel futur, és evident que això és un territori amb qui tenim de treballar, amb la gent amb qui tenim d'intercanviar i amb la possibilitat de tenir ajudes, que aquests projectes siguin ajudats d'una manera molt conseqüent per l'Europa. Jo us puc donar també un exemple, perquè som viscut, quan he dirigit, van treballar molt pel Centre d'Interpretació de les Celleres, que farà 1.000 anys, l'any que serà inaugurat 1.000 anys després, 1027, al Sínode d'Elna-Toluges, i ara 2027, 1.000 anys després, doncs és en aquest moment que se va fer Pau i Treva, que se va fer també l'Organització dels Pobles que tenim aquí, i això l'Europa ens ha ajudat amb 500.000 euros. És un pas que 4 de Blatindi, no? 4 gra de Blatindi. I per què això? Perquè és un projecte que és completament transfrontalier, que interessa tant els pobles d'aquí que els pobles de l'Empordà i fins a Barcelona, i que és, precisament serà un tema de cultural molt important a Catalunya Sud, i tendria de ser també per nosaltres per tot l'any que ve, no? 2027. Són exemples, n'hi ha d'altres. Jo els coneixi per tots, però tothom tindria de prendre consciència que cada poble, cada entitat, cada aglomeració pot tenir ajudes, però cal tenir la voluntat de fer un projecte global, un projecte que agafa en compte l'altre. I l'altre és el veí, és el germà cultural, és gent amb qui tenim un passat

0: completament comú. Aquí tenim una manera de veure les coses comunes i això, ben entès, té de passar, tenim de convèncer això, tenim de mostrar el que funciona i ben entès, això a poc a poc farà que la gent dirà bé, si funciona, perquè pas jo, no? I si, no, o si hi ha un contraexemple, per jo és l'exemple de la vila de Perpinyà, que s'ha trencat d'això. Que té a guanyar la vila de Perpinyà d'això? Canviant Perpinyà la catalana per la regionante, que té a guanyar? Que tothom se foti d'aquest nom, no? I de se trencar, precisament, d'un contacte de la possibilitat de desenvolupar de l'interès de la gent. De l'interès de la gent. Que és pas l'interès ideològic de la gent que, del dia d'avui, no? Però el que cal veure és pas l'interès ideològic, l'interès de la gent. L'interès de la gent és que és aquest territori on podem anar, podem intercanviar, tota la gent que venen aquí, fer esquí, per acampar, per veure, també per aprendre. I això és això la veritable política municipal, la veritable política de l'U. Pensar el que pot interessar, el que pot millorar la vida de la gent. I pas únicament expressar una ideologia, qualsevol ideologia. No?
1: Amb aquesta crida, amb aquest desig de construir, de preparar, de proposar projectes comuns entre banda i banda de la frontera administrativa, s'acaba avui aquesta crònica d'opinió, Diu Escapa, com cada setmana a Ràdio Arrels, a les quatre freqüències de Ràdio Arrels i també a radioarrels.cat. Iu, gràcies, bon dia.
0: Bon dia i fins una altra.
2: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels t'acompanya aquest estiu.
4: Ràdio Arrels.
5: Escolteu a Ràdio Arrels aquest dijous 23 d'abril al migdia. Estem a Repeteix del Sol i ara escoltarem la cançó Tu fas de Doctor Prats.

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: L'escriptor Josep Vallverdú ens ha deixat aquest dimarts 21 de juliol als 103 anys d'edat. Aquest escriptor havia vingut diverses vegades a Catalunya Nord. Una d'elles a la Universitat Catalana d'Estiu va ser entrevistat pel Pere Manzanares per Radio Arrels. Podreu escoltar ara, doncs, aquesta entrevista.
2: Josep Vallverdú, escriptor homenatjat a la Universitat Catalana d'Estiu, no serà la primera vegada que veniu a Prada, a la universitat?
3: No, jo havia vingut a la universitat, sí, he de ser franc. Jo havia vingut a Prada dues vegades, Una vegada quan fèiem Catalunya Visió, als anys 60, amb el fotògraf Ton Cirera, vam fer un volum sobre la Catalunya Nord. I vam venir dues vegades, aleshores. I una altra vegada hi vaig venir amb l'Institut d'Estudis Catalans a fer un tomb per aquí de tipus històric i tot això. Vilafranca i Prada, però no a la universitat, no hi havia vingut a la universitat.
2: I sobre Catalunya Nord teniu records, coneixences, vingudes, estades?
3: Jo a Catalunya Nord també a Perpinyà diverses vegades, al Centre de Cultura Catalana aquell, i
2: deu ser també escriptor del mes.
3: Sí, escriptor del mes. I també amb alguna reunió amb el Pere Verdaguer. Però francament no sé.
2: Pere Verdaguer és la persona amb qui us heu més relacionat al Nord.
3: Segur. Segur és la persona perquè no tenia altra relació. No conec més gent, vaja, no conec gaire més gent. I a més he viatjat molt poc a la Catalunya Nord. De fet, he viatjat molt poc. Quan he viatjat, més que m'ha tocat fer un viatge directe, concret, en algun lloc. Però sí, els escriptors generalment han viatjat bastant, un servidor ha viatjat molt poc. I per Europa, per exemple, he anat a Praga una vegada i he estat als aeroports de Roma i de Milà i no res més. Per exemple, jo no he estat mai a París. Estic, perdó, he passat per París. Vaig estar-hi una
2: per voluntat, vegada... Per voluntat pròpia
3: no,
2: o és així?
3: Sí,
2: és així.
3: Anava cap a Anglaterra i anava per terra. I aleshores vaig parar a París i vaig estar 3 hores, vaig agafar un taxi, vaig fer un petit tomb i vaig entrar a la Madeleine. Això sí, l'únic.
2: I recordem que l'any que veu ser escriptor del mes també veu visitar l'Escola Arrels i veu tenir una conversa amb els alumnes.
3: I em va interessar molt l'assumpte de l'Escola Arrels i les escoles Arrels les he anat seguint més o menys.
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Era l'escriptor Josep Vallverdú al micròfon de Pere Manzanares.
0: Radio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
1: Escolteu el Repetei del Sol com cada migdia a Ràdio Arrels. Avui li preguntarem a en Pere Jordà a qui li dedicaria un carrer de Catalunya Nord. Serà d'aquí a 3 minutets. Abans escoltarem Foresta amb Com ho fan els altres.

0: consells. Seré tan clar com pugui ser, amb un sol desig, que et vagi tot molt bé.
1: Udonímia Mancant, a qui li dedicaries un carrer de Catalunya Nord?
2: Saludem a aquesta hora a Ràdio Arrels, el Pere Jordà, bon dia.
3: Salut.
2: I t'hem preguntat a qui li dedicaries un carrer de Catalunya Nord i ens ha respost que el Josep Coll. Qui és Josep Coll?
3: Alors, ja existeix un carrer seu, però és a Illa, està molt bé, però el senyor Josep Coll era natiu de Ceret i va morir a Perpinyà. Doncs era un músic, sobretot compositor, i de fet, per els coneixedors de la música, dels músics de cobla, era l'oncle de l'Albert Manyac, Albert Manyac Mates. I aquest Josep Coll és molt, que no cal confondre amb Josep Coll i Lligora, el tenorista de Cassà de la Selva, res a veure. El Josep Coll, el nostre que ens interessa, de Ceret, és del segle XIX, i va morir molt a principi del segle XX. Llavors, era un músic d'una família de juglars, però ell no va ser juglar. És a dir, que sapiguem, no va tocar mai instruments de cobla, els coneixia perquè ell mateix venia d'una nissaga de juglars. I un dia va tocar en una festa el violí a Ceret, i en el públic hi havia compositors coneguts aleshores com Ambroise Thomas i més gent que van notar que aquest xicot tenia prou talent com per empènyer-lo a perseverar i a fer estudis, el que va fer, i el va portar fins a París, en l'actual Conservatori Nacional Superior de Música de París, on va tenir el segon premi de violí, de composició, me sembla. En fi, es va trobar com a professors aquesta gent que ja l'havia oït a Ceret. Llavors aquest senyor semblava ser que li apuntava una carrera prometedora, però la seva estada a París coincideix amb el cop d'estat de Napoleó el III. No sabem del tot què va passar, si ell mateix tenia simpaties que no anaven en el sentit del descendent de Bonaparte, però el cas és que la seva estada a París es resumeix a 6 mesos i torna a Perpinyà, on fa la seva vida de compositor. Composa moltes peces, una que actualment està perduda és un òpera còmic Guillem de Cabestany, on sabem que va fer una versió, en fi, va fer servir la melodia de Muntanyes Regalades amb una altra lletra, evidentment. Actualment la partitura no la tenim localitzada. Si mai algú la té a les golfes, que vagi al Museu de la Música de Ceret, que són coses que ens interessen. Sobretot, el Josep Coll va ser partícip de la reforma de la cobla, conjuntament doncs, amb el Turon, André Turon, luthier i músic, modernitzadors d'aquests instruments, però també amb membres, els membres juglars de la seva família, Coll Mates. Ell va escriure quantitat de música per a cobla, de la qual conservem, malauradament, ben poca cosa, però en fi, que encara en tenim. És de remarcar que per aquestes melodies, en tot cas les que tenim, no va fer servir cap melodia tradicional, tot és composició. I això ens situem a la dècada del 1850. També és molt conegut, i aquesta sí que s'ha mantingut per tradició, per el Regina Celli, que encara segueixen cantant a Illa al moment de Pasqua.
2: Que de fet entenc que és per això que Illa té un carrer dedicat, no? Perquè no hi va viure ni va tenir massa relació amb aquesta ciutat.
3: Exactament. Aquesta obra era un encàrrec que li van passar i doncs que ell ho va complir, i és veritat que és l'únic, i mira que en va escriure, vam tenir la sort, el Vicenç Vidalú va, per unes circumstàncies extraordinàries que de vegades ens passa, va poder recuperar un arxiu amb pas l'integralitat de la seva obra, però gairebé, en tot cas, de la seva obra lírica. És així com tenim, per exemple, tot el conductor d'una òpera que estic ben curiós de saber com devia sonar, Le Spleen du Tambour Major. Sí, sí, gustos del segle XIX, vaja, per exemple. Més seriós, també havia escrit una òpera sobre, sobre André Chénier, el poeta, que va acabar guillotinat a la Revolució. Bé, doncs és per això que reincideixo en la meva crida. Si algú té unes partitures manuscrites a casa seva i que no les sap llegir, i ho dic seriosament, que no dubti en preguntar, sigui al Conservatori de Perpinyà, al Departament de Música Tradicional, el Frederic Guisset, el Vicenç Vidalú, la Isabel García, o directament al Museu de la Música de Ceret.
2: Doncs queda fer la tria, però en tot cas aquesta aposta doncs, per dedicar un carrer a Josep Coll, aquest músic ceretà important, doncs és l'aposta que ens ha triat el Pere Jordà. Moltes gràcies.
3: A vosaltres.

0: I com sempre, abans d'arribar a la una del migdia, ens interessem per la crònica del medi ambient, la crònica que ens porta cada dia l'Albert Noguer.
1: El repeteig del sol, cada migdia a Ràdio Arrels.
2: La crònica del planeta, CO2, a Ràdio Arrels.
3: Albert Noguer.
4: El verat de l'Atlàntic pateix de sobrepesca. Bon dia. El verat de l'Atlàntic nord-est es troba en una situació de vulnerabilitat a causa de la pressió humana i del canvi climàtic. Les estimacions del Consell Internacional per a l'Exploració del Mar revelen una caiguda dràstica de la biomassa reproductora. La població de verat ha passat de gairebé 13 milions de tones el 2014 a menys de 3 milions de tones previstes aquest 2025. Aquesta xifra el situa en una zona de perill on la seva regeneració ja no està assegurada. Experts en l'àmbit de la pesca assenyalen que la causa principal és l'extracció excessiva i continuada que sistemàticament ha superat les recomanacions científiques impedint la recuperació del recurs. Per permetre una recuperació de l'estoc el 2026, la comunitat científica proposa reduir els límits de captura a la quarta part. El mal estat del verat afecta la cadena tròfica marina, ja que és un element essencial en la dieta d'ocells, mamífers marins i grans túnids. A l'arrel de la crisi hi ha el canvi climàtic. Buscant aigües més fredes, el verat va migrar cap al nord a inicis dels anys 2000, entrant a les aigües d'Islàndia i de les illes Fèroe, on tradicionalment era pràcticament desconegut. L'entrada de nous actors en la pesca va complicar la gestió dels recursos. El resultat ha estat que cada país ha fixat de forma unilateral els seus límits, culminant en una sobrepesca massiva. Des del 2010, la suma d'aquestes quotes unilaterals ha excedit les recomanacions científiques en un 39%.
5: Ens podeu seguir a xarxes, @radioarrels, a Twitter, Facebook i a Instagram.
0: 3 minuts mal comptats i serà la una del migdia i, per tant, acabarem aquí el nostre programa El Repeteig del Sol. Tornarem demà, com cada dia, a la mateixa hora. Ara us deixem amb Joan Masdeu, amb el carrer dels Jocs Florals. Molt bona tarda de dijous a tothom.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. És la una.
2: El repeteig del sol. Cada migdia a Ràdio Arrels.
3: La previsió del temps de l'estiu.
4: A Ràdio Arrels.
5: Som el dijous 23 de juliol. Bon dia. Unes màximes de 34 graus a la plana i 26 a la muntanya per aquesta tarda. A la nit, les temperatures seran igualment altes, amb 24 graus al Rosselló i al Vallespí i 23 al Conflent. Demà, les mínimes seran de 22 graus a Perpinyà, 21 a Serret i a Prada, 18 a Prats de Molló i 16 a Manlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran un poc més baixes a la plana, amb 31 graus al Rosselló, 32 al Vallespí i al Conflent, 29 al Capcir i 32 a Cerdanya. El vent bufarà a la muntanya i a l'Albera. Dissabte al matí el temps serà cobert al Rosselló. Les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà, 20 a Prada, 22 a Serret, 18 a Prats de Molló, 13 a Manlluís i 14 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a tot el país. Les màximes seran de 29 graus al Rosselló, 28 al Vallespí, 26 al Conflent, 21 al Capcir i 24 a Cerdanya. El vent bufarà a la Salanca i a la muntanya.
6: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
7: Bon estiu a Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
8: A Provendres, la mort d'un científic porta en Paul Feder a investigar el lobby nuclear, un thriller a la catalana. Però què passaria si un dia la realitat superés la ficció? Nuclear Parano a Purvendres, de Gildas Giraudeau, aquest estiu, a Ràdio Arrels, amb les veus principals d'Ivette González, Josep Cabré i Elisabet Porqueres.
9: Un home va passar discretament per sota de la reixa que envoltava el laboratori d'oceanologia. Volia evitar les càmeres que enfocaven el pàrquing i l'entrada principal. A continuació, va treure una caixa de metall que va posar damunt dels dos panys de la porta del darrere de l'edifici. Va introduir-hi una fulla de metall. L'ordinador anava analitzant les dades, impulsant una sèrie d'operacions. Cadascun dels forrellats de protecció es van obrir en qüestió de segons. Va penetrar pel passadís. Sabia que el sistema d'alarma era simple. Només cobria la porta de l'entrada principal i el vestíbul que donava accés als diferents passadissos. Era lògic. No hi havia cap secret per protegir, en teoria. Sabia que un cotxe l'esperava a l'altre costat de la reixa, amb un home al volant, llest per intervenir-hi en cas necessari. Però ell no estava nerviós. L'últim investigador havia marxat a quarts de nou i ells havien esperat dues hores més per assegurar-se'n de que no hi quedava ningú. S'havia memoritzat el pla de l'edifici i, per aquest motiu, va trobar sense dificultats el laboratori on treballava la Laure Blanchet. Sense dubtar-ho ni un moment, va anar fins a la seva taula i va seure a la seva cadira giratòria. Havia de concentrar-se en el veritable objectiu de la missió: el canvi del disc dur de l'ordinador de la Laure Blanchet. L'endemà tindria lloc l'escorcollament demanat per aquell furoner de comissari, és a dir, que s'ho emportarien tot per analitzar-ho, així que calia canviar-ho ràpidament. Sense fer-ho expressament, va tocar suaument una tecla de l'ordinador. El logotip del programa de la protecció de pantalla, que es movia lentament davant d'ell, va desaparèixer. Un seguit de resultats i de gràfiques va omplir la pantalla sencera. Algú l'havia utilitzat i l'havia deixat encès. Un lleuger soroll en la seva esquena va deixar-lo glaçat. Instantàniament havia entès la situació i va posar-se en moviment. Lliscant de la cadira, s'hi va enfrontar colpejant durament l'ombra que s'alçava just davant d'ell.

0: Ràdio Arrels.
1: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
2: Qui perd la llengua, perd la identitat. Els jugadors d'Scrabble ho saben. El joc accepta els noms comuns, els adjectius, els adverbis i totes les formes de verbs, fins i tot conjugats. Més, s'accepten pas els noms propis, aquells que tenen una inicial en majúscula i que designen una persona famosa o un lloc destacat com una vila o un país o una marca comercial. Espieu si és estrany. Podreu pas jugar Sílvia ni Brígida perquè no són al diccionari. Més, s'acceptaran Sara, Rosa i Maria. És perquè són pas fora que noms de dones. Sara és el nom d'un pastís, un pastís cobert d'ametlles ratllades que un pastisser va inventar en honor a la Sara Bernard, l'actriu francesa. Rosa, evidentment, és el nom d'una flor i Maria, figureu-vos, és una marca que ha entrat al diccionari, la marca de les galetes Maria. Aquestes galetes que se mengen per espertinar amb un beire de llet. Sara, Rosa i Maria són al diccionari.
1: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
3: Radio Arrels amb tot l'estiu.
4: Escolta Radio Arrels.

0: escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Punt de llibre. A l'estiu i durant tot l'any llegim llibres a Ràdio Arrels.
3: Lluís, el teu últim llibre és Baia en Babel. De què es tracta? Babel sabem tot el que és?
4: Sí, intento explicar el mite de Babel des d'una perspectiva una mica, és a dir, no religiosa, sinó estrictament lingüística, sociolingüística, és a dir, que ens ha impregnat d'una idea confusa, poc clara, però molt forta, que diu que el monolingüisme és superior al plurilingüisme i que, per tant, la desaparició de les llengües és una bona cosa. I no només això, sinó que també ha influït sobre la idea que al món hi ha llengües superiors i llengües inferiors, l'hebreu essent la llengua mítica superior, mítica en el món de la religió de l'Antic Testament, i el català, com tantes altres llengües, llengua inferior. I això és una cosa que encara, aquesta idea de jerarquia de les llengües encara dura avui i fa molt de mal.
3: Dura dins l'inconscient, però pas al nivell de coneixement, diguem, científic.
4: No, els lingüistes han demostrat de manera molt, molt clara i absolutament unànime que no hi ha llengües superiors ni llengües inferiors. Totes les llengües es valen. El vocabulari es crea a partir dels menesters. L'escriptura és un accident en la història d'una llengua. Hi ha llengües que la tenen fa molt de temps, llengües que l'han tingut i que ja no la tenen, llengües que la tindran un dia. Això no té cap importància, perquè només es tracta de crear el codi d'escriptura. Però l'important és que totes les llengües poden parlar de tot sense cap excepció. Això és una cosa molt important, però que encara no hem integrat prou.
3: El llibre fa part d'una col·lecció, és una comanda, i què és aquesta col·lecció?
4: No és ben bé una comanda, és una conversa, diríem. Va néixer de l'interès d'una conversa amb l'editor, que és l'editorial Fragmenta, de Barcelona. La col·lecció es diu Assaltar la Bíblia, que pot semblar una cosa una mica estranya, no es tracta de pujar-hi amb espases per destruir-la. És una col·lecció de textos laics, de gent que s'interessa a la Bíblia i que a partir de la Bíblia tenen o intenten fer, com ho he fet, una reflexió sobre temes actuals des d'una perspectiva que no té res a veure amb la religió. Hi ha autors creients, autors no creients, autors totalment descreguts, i era tot. Això no és important, l'important és com la Bíblia permet de parlar de coses d'avui.
3: Que jo sapigui, tu no ets creient o agnòstic, en canvi, a la teva obra, molts llibres on intervé la mitologia.
4: Sí, la mitologia és una cosa que m'acompanya des de fa molts anys. La vaig descobrir llegint Astèrix, la mitologia grecoromana. Vull dir, jo considero que l'Antic Testament també és mitologia del poble hebreu, segons la meva opinió. Però, en general, la pregunta de com hem creat el món, com s'ha creat el món, com és que existeixen humans i societats humanes, totes les civilitzacions tenen respostes diferents, però a vegades relativament convergents, i sovint impliquen un ésser superior, poc importa qui és. Això sempre m'ha interessat molt, ja des d'un punt de vista estrictament narratiu per a les històries. Trobo que són, en general, històries molt boniques de sentir, de llegir i d'explicar.
3: Presentes ara els teus llibres a tot arreu, als Països Catalans. Què intentes de fer quan presentes un llibre? Fer passar un missatge?
4: No, primer el que intento és que la gent s'ho passi bé, que jo també m'ho passi bé, que és important, perquè si no ens ho passem bé, la resta no hi ha res que pugui sobreviure. Sí que parlo molt sovint de llengua, encara que estigui presentant un llibre que no té res a veure amb la llengua, sovint la llengua arriba. I llavors provo de fer entendre, sobretot, que la fidelitat a la llengua catalana és absolutament essencial. No és una cosa romàntica o sentimental, és o parlem en català i el català pot sobreviure, o deixem de parlar-lo, encara que sigui esporàdicament, i el català pot ser una llengua potser no extingida, però sí residual, com el bretó o l'irlandès, que l'irlandès és oficial, però el seu ús real és pràcticament inexistent.
3: Ara ets gairebé un referent. És que consideres que s'ha esborrat una mica l'imatge que tenies a l'inici, que tenen d'altres, de ser l'autor o els autors de Catalunya Nord i no ser tan pancatalà?
4: Sí, en el meu cas sí, perquè ho he volgut, jo sempre he provat que de no ser només un català del nord, perquè llavors crec que és una manera de tancar-se. Per això vaig voler publicar d'entrada a Barcelona, per ser allà on són els autors, diguem-ho, hi ha la normalitat, si es pot dir, més gran de l'edició en català. Fa 30 anys els periodistes em feien sempre un munt de preguntes sobre el català a la Catalunya Nord i algunes sobre el meu llibre. Avui s'ha invertit completament, és el contrari, i és el que vull. M'agrada parlar del català i de Catalunya Nord, però no sóc un ambaixador, sóc un autor, un escriptor que fa llibres, però que tinc unes coordenades, com tothom té les seves coordenades, que fa que en el context català és una mica específic, però sí que jo el que vull ser és un autor català, entre els altres.
3: Quina acollida tenen els llibres traduïts al francès?
4: Bé, per ara, realment traduït i que hagi tingut una distribució correcta, només n'hi ha un, que és Junil, que va sortir l'any passat a França, els Argonauta, i ha tingut una acollida bastant bona, més bona de la que suposava. He anat a voltar una mica per França. La pregunta que tothom em fa ja és: oh, mais vous parlez très bien français, perquè es pensen que sóc de Barcelona. És a dir, els francesos pràcticament no saben que hi ha una part de Catalunya a França, ho ignoren completament. I per tant, els sorprèn. Quan els explico, això els sorprèn bastant.
3: Joan Lluís, moltes gràcies.
4: Fins aviat.
2: Punt de llibre. A Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
6: Escolta Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
3: En les darreres hores hem conegut que aquest dimarts a la nit ens va deixar l'escriptor Josep Vallverdú, un dels escriptors més importants dels darrers anys en català i molt conegut sobretot per literatura infantil i juvenil. Un Josep Vallverdú que de fet havia vingut diverses vegades a Perpinyà i una d'elles a l'Escola Arrels. I per això avui volíem comentar amb la Laura Manau, bon dia.
4: Bon dia.
3: Que és la presidenta de l'associació Arrels i que hi va ser amb aquesta visita del Josep Vallverdú, que ens pogués explicar una mica com va anar aquesta visita, perquè de fet era en el context d'una cosa que feien de l'escriptor al mes, no?
4: Això era una iniciativa força interessant, perquè cada mes, doncs, diguem-ne que portaven un escriptor per tots els països catalans, i naturalment també ens va tocar a nosaltres. I és una cosa que, perquè me sembla que va parar al voltant dels anys 2000, la qual cosa me sap força greu, perquè és molt interessant, no?, per la mainada veure els escriptors que llegeixen a classe o que se'ls explica i tot això. I doncs, sí, el Josep Vallverdú va venir dins aquest marc, que és una visita que recordi de manera molt clara i amb, diria, molta tendresa.
3: Clar, de fet, suposo que pels alumnes la visita de Josep Vallverdú potser el nom no els deia gran cosa, però sí que l'obra sí que la podien conèixer, sobretot pel rovelló, no?, que entenc, i sobretot en aquell moment, doncs que era un personatge ben conegut pels alumnes.
4: És clar, era... Mira, nosaltres havíem llegit Rovelló, no?, el seu famós que viu tantes aventures, que acaba amb un cir i després, etc. Però, és clar, Josep Vallverdú per ells era un nom, no? Jo els havia explicat que era un senyor, que és aquest que havia escrit el llibre, etc. I doncs el dia de la visita vam aplegar tots els més grans, és a dir, de primària, dins una mateixa classe. Ens havíem preparat per endavant, que les preguntes que li voldreu demanar al senyor Vallverdú, etc. Això que es fa, no?, quan esperes una visita. I d'una certa manera és veritat que sovint les preguntes dels veïnatges venen a ser les mateixes. I també és ben normal. Què volen saber? Com s'ho ha inventat? Per què s'ho ha inventat? Etc. Jo recordi de manera molt vivida quan va arribar, doncs tots els mainatges assentats allà, bon dia, arribava, s'ha de dir que això es feia en col·laboració amb el SEDAC, que en aquest moment doncs tenia una activitat per la cultura catalana força important. Doncs va arribar acompanyat amb gent del SEDAC i ens instal·lem, etc. I doncs ens presentem l'escola, ell també, i la cosa comença normal, no? S'ha de dir que ja pels mainatges el senyor Vallverdú tenia l'edat dels seus avis, com aquest qui diu, no? Era un senyor gran. Però no van fer cap comentari al respecte. Em va semblar un moment donat que trobaven que per un senyor que escrivia coses d'un ca entremallat era gran, però com que era un senyor molt afable aquell dia, no sé si era especialment de bon humor, en fi, la cosa va començar, les preguntes així tradicionals. Recordi que, clar, una de les preguntes és on escrius a casa teua? I ell va dir, ens va explicar que tenia una caseta al fons del jardí i que doncs passava estones dins la caseta i que és allà doncs que havia escrit Rovelló. No sé si és veritat, de fet, però que tingués la caseta i tot això, m'ho crec. Però llavors els nanos els diuen, això se va imaginar el Rovelló, si coneixies un gos, etc. I a un moment donat la cosa anava així, tothom parlava, i un dels mainatges hi diu, on has comprat les teves sabates? I esclar, llavors hi ha uns segons de silenci, jo també me vaig quedar parada, però amb ganes de riure, i al mateix temps ganes de dir al nin, a veure son... I el senyor Vallverdú no es va commoure per res, i li va dir, t'agraden les meves sabates? Va dir que li va agafar la pilota i llavors tothom del cop, aquesta petita tensió de dos segons que hi havia hagut, va desaparèixer de seguida, no? I li va dir, si vols les mateixes, vés a Can Torrent. Això és una cosa que recordi, no? Llavors, del cop, altres mainatges van intervenir amb preguntes que potser ja no havíem preparat. I ens ho vam acabar passant la mar de bé. I ell rient, molt distès. I me sap greu, en aquell moment no es filmava, no tant, perquè... és una cosa que m'ha quedat present, veus, t'ho puc contar ara, sí, sí. I mira que han passat molts anys. I doncs, per mi, el Josep Vallverdú era això, no? Aquest moment, aquest senyor que s'havia posat a l'alçada d'un nen que tenia 8-9 anys en aquell moment i que ara en té més de 40, i doncs que li havia fet aquesta pregunta, que li havia vingut... allà mateix i que va tenir ganes de dir-ho. I s'ha de dir que no la va dir de manera irrespectuosa, eh? I doncs li va saber agafar la pilota el Josep Vallverdú i potser això demostra també quina gran persona era, no? I és un petit homenatge que li podem fer avui.
3: Clar, i aquesta capacitat també d'entendre aquesta inquietud d'aquest nen en aquest moment per després també escriure les seves obres, no? Després també poder que als nens també els hi agradés el que escrivia perquè hi havia aquesta doble direcció de les coses, o sigui, crec que sí que és un bon exemple, no? En aquest cas a Perpinyà, doncs, com el Josep Vallverdú va interactuar amb aquests alumnes de l'Escola Arrels. M'ha estat comentant amb la Laura Manau, que llavors era professora a l'escola, era mestra a l'escola.
4: Sí.
3: Laura Manau, moltes gràcies.
4: I a vosaltres.
5: Ràdio Arrels, a la Llagona, 93.1.

0: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
1: Ràdio Arrels.
2: Defineix capitalisme, crec que la gent no ho entén. Doncs hi ha gent sense cases i hi ha cases sense gent. Tu corres cada dia per viure precàriament i és la nostra policia la que fa els desnonaments. Que no dic coses buides, ni tampoc parlo del Bronx.

gent no ho entén, doncs hi ha gent sense cases, hi ha cases sense gent. Tu corres cada dia per viure precàriament i és la teva policia la que fa els desnonaments.

0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el dijous 23 de juliol, bon dia. Unes màximes de 34 graus a la plana i 26 a la muntanya per aquesta tarda. A la nit, les temperatures seran igualment altes, amb 24 graus al Rosselló i al Vallespí i 23 al Conflent. Demà, les mínimes seran de 22 graus a Perpinyà, 21 a Serret i a Prada, 18 a Prats de Molló i 16 a Manlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran un poc més baixes a la plana, amb 31 graus al Rosselló, 32 al Vallespí i al Conflent, 29 al Capcí i 32 a Cerdanya. El vent bufarà a la muntanya i a l'Albera. Dissabte al matí el temps serà cobert al Rosselló. Les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà, 20 a Prada, 22 a Serret, 18 a Prats de Molló, 13 a Manlluís i 14 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a tot el país. Les màximes seran de 29 graus al Rosselló, 28 al Vallespí, 26 al Conflent, 21 al Capcí i 24 a Cerdanya. El vent bufarà a la Salanca i a la muntanya.
4: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
4: Cada dia i cada hora en català.
5: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
6: El jove trio Pedrell són Cristian Torres, violí, Ferran Verdolet, violoncel, i Jordi Humet, piano. El seu primer disc, amb el títol Arrels, és amb obres de dos compositors catalans, Robert Gerard, que va morir el 1970, i Felip Pedrell, el compositor, pedagog, musicòleg i també crític musical de Tortosa, i va néixer el 1841. Actualment, la Rambla de Tortosa porta el seu nom. Va ser un dels introductors de la música de Wagner a Catalunya, on el wagnerisme ha estat sempre molt important. Escoltem el trio Pedrell amb un dels nocturns de Felip Pedrell. És el primer enregistrament mundial amb harmònium.

El primer moviment dels nocturns de Felip Pedrell amb el trio Pedrell i Joan de la Rúbia a l'harmònium. Joseph Joachim, el cèlebre violinista, director d'orquestra, compositor i professor, acostumava a tornar corregits els concerts que joves compositors li enviaven. Max Bruch, el 1865, Brahms, 13 anys més tard, van fer cas de les seues correccions. Antonín Dvořák no les va acceptar pel concert que li havia enviat el 1879. Finalment, el concert el va estrenar un altre violinista.

0: El tercer moviment del concert per violí Opus 53 de Dvořák amb Julia Fischer i l'orquestra de Zurich dirigida per David Zinman.
1: Bin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Prada, 95.5.

0: petites veus d'arrels.
1: Mandine m'a dit que pas longtemps, tinc 6 anys i m'agrada l'issue perquè pot anar a la piscina.

cara.

D'acord. Els ministres no saben a res. D'acord, d'acord, d'acord, que els policies són sagrats i naixen del ventre immaculat de la innocència. Qui vulga dir mentides, que obri la finestra i mira i canta el que hi veu, perquè el que hi veu no passa res.

Són les 7 hores de sol aquí, per ara. A l'hivern, quan són les 9, són les 8 hores de sol.

l'estiu quan són les 9. Són les 7 hores de sol. Aquí, per ara. A l'hivern quan són les 9. Són les 8 hores de sol.

0: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el dijous 23 de juliol. Bon dia. Unes màximes de 34 graus a la plana i 26 a la muntanya per aquesta tarda. A la nit, les temperatures seran igualment altes, amb 24 graus al Rosselló i al Vallespí i 23 al Conflent. Demà, les mínimes seran de 22 graus a Perpinyà, 21 a Serret i a Prada, 18 a Prats de Molló i 16 a Manlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran un poc més baixes a la plana, amb 31 graus al Rosselló, 32 al Vallespí i al Conflent, 29 al Capcir i 32 a Cerdanya. El vent bufarà a la muntanya i a l'Albera. Dissabte al matí el temps serà cobert al Rosselló. Les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà, 20 a Prada, 22 a Serret, 18 a Prats de Molló, 13 a Manlluís i 14 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a tot el país. Les màximes seran de 29 graus al Rosselló, 28 al Vallespí, 26 al Conflent, 21 al Capcir i 24 a Cerdanya. El vent bufarà a la Salanca i a la muntanya.
2: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
2: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
5: Avui començarem amb uns vins de jazz, entre el jazz, el rock i el blues, músiques que de fet venen totes de la tradició musical afroamericana dels Estats Units, sobretot els dos primers temes, i després acabarem relaxats amb un saxofonista que va molt bé per això. Comencem amb Booker T. Jones, aquest organista, sobretot, però també pianista i compositor americà. Va fer cançons per Otis Redding, Albert King o el grup Cream. Es va moure sobretot en el terreny del rock. L'escoltarem en un disc del 2011, The Road from Memphis, amb el tema The Bronx, amb un convidat molt especial, Lou Reed.

The Bronx, un tema de Booker T. Jones amb la veu de Lou Reed del disc The Road from Memphis del 2011. Una cantant de blues, estrella del rock dels anys 60, una d'aquelles figures mortes als 27 anys, Janis Joplin. Va començar interessant-se ja de ben jove per les cantants de blues com Odette, Billie Holiday o Big Mama Thornton. El 2015 es va fer un film documental sobre ella amb el títol Janis Little Girl Blue, de la seva banda sonora, aquest Woman is Loser.

el tema Woman is Loser amb Janis Joplin. I avui acabarem amb un disc dels anys 70 del saxofonista Grover Washington Jr., un dels que van suavitzar el jazz, fent-lo més comercial o, si voleu, més accessible a un més gran públic, amb una producció molt polida i uns arranjaments sense aparents complicacions. El disc és Rich Seat.

0: Lawrence Daines, de Grover Washington Jr., del seu disc Ritzy del 78. Abans hem escoltat l'organista Booker T. Jones amb Lou Reed i després la cantant Janis Joplin.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arels, Anne Fiac, 95.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
1: Radio Arrels.
2: El 23 de gener a la plaça del meu poble hi havia tot de gent perquè el sol lluïa amb força

entre angoixes de la gent que perdia el seu jovent. Entre plors de moltes mares, el 23 de gener, un ocell d'acer brillava per les dreceres del cel.

i deixava l'assassí rere seu fets abusins. El somriure i l'esperança. El 23 de gener, quan arriba el cor s'englaça en aquest racó d'amor.

instant abans que el temps s'aturés impacient dins el blanc de la seva ànima. Tot el meu dolor és amb ells quan arriba cada hivern. El 23

0: Petites veus d'arrels.
1: Bon dia, me dic Rosalie, tinc 6 anys i m'agrada l'estiu perquè vaig a la casa dels meus avis.

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el dijous 23 de juliol. Bon dia. Unes màximes de 34 graus a la plana i 26 a la muntanya per aquesta tarda. A la nit, les temperatures seran igualment altes, amb 24 graus al Rosselló i al Vallespí i 23 al Conflent. Demà, les mínimes seran de 22 graus a Perpinyà, 21 a Serret i a Prada, 18 a Prats de Molló i 16 a Manlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran un poc més baixes a la plana, amb 31 graus al Rosselló, 32 al Vallespí i al Conflent, 29 al Capcir i 32 a Cerdanya. El vent bufarà a la muntanya i a l'Albera. Dissabte al matí el temps serà cobert al Rosselló. Les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà, 20 a Prada, 22 a Serret, 18 a Prats de Molló, 13 a Manlluís i 14 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a tot el país. Les màximes seran de 29 graus al Rosselló, 28 al Vallespí, 26 al Conflent, 21 al Capcir i 24 a Cerdanya. El vent bufarà a la Salanca i a la muntanya.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.

0: de músiques d'arrel. Berenguer Ballester.
1: Vin de música d'arrel, avui amb producció d'aquestes comarques del nord, dos músics, Ramon Gual i Batlle, de Codalet, i Joan Miquel Paraire, de Forques, és a dir, el grup Crescendo, creat el 1989.

El Ball de la Castanya, crescendo amb el seu disc Per no perdre el nord, del 2007. Aquest és un ball tradicional del Pallars, aquesta comarca sudpirinenca, adaptada per crescendo. Aquest disc es presenta com una festa moderna a l'antiga usança. És el que han fet aquests dos músics durant molts anys, fer ballar la gent de molts vilatges del país amb balls tradicionals. Han recuperat i ensenyat a ballar la sardana curta, una dansa popular del segle XIX, pròpia del Rosselló, l'Empordà i també de la Garrotxa, que es pot considerar prèvia a la sardana actual.

Sardana curta d'en Peret, el grup Crescendo. És una sardana que ells van recollir del repertori d'en Peret Blanc de Beget, un dels darrers músics rurals, violinista, del que s'han pogut recuperar antigues músiques. Escoltem un dels èxits del grup Crescendo. És el...

El Brahla de Codalet del disc Per no perdre el nord del grup Crescendo. Per no perdre el nord, evidentment, té aquest doble sentit, no desorientar-se i al mateix temps una crida a la resta dels països catalans que no perdin aquestes comarques del nord. Ramon Gual i Batlle i Joan Miquel Paraire són dos dels músics, després de la feina feta també per Matís Masarico, que han treballat més la música popular a Catalunya Nord i han ensenyat a ballar-la,

la cascavellada del Vallespí amb el grup Crescendo. En aquest disc, Per no perdre el nord, amb 22 peces, hi ha instrumentals i cançons. Ramon Gual i Batlle, guitarra i cant, i Joan Miquel Paraire, flabiol i tamborí, violí, percussions de canya i contrabaix.

Corrandes Occitanes. Aquest disc, Per no perdre el nord, del grup Crescendo, el va editar Terra Nostra el 2009. Acabarem amb una habanera, la història d'una remandaire que adoba xarxes de pescar i per completar els guanys, la remandaire diu que té una parra que fa raïms i a la carretera convida els fadrins. Li

La Remendaire, amb el grup Crescendo del seu disc Per no perdre el nord, avui 20 minuts de música d'arrel amb un dels grups que més l'ha escampat i popularitzat a Catalunya Nord.

0: Bon estiu a Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Clemence, tinc 7 anys, m'agrada l'estiu perquè me banyo dins la meva piscina.

vaig veure el bressol com una llet primera, amb la color del sol tot verd de primavera. Vas ser tu qui em vas dir primera la tendresa als llavis de ma mare en una rosa encesa. Més tard, rimant els jocs, els rius i el pols, les emocions i els focs d'uns infantils amors, i en l'exili surt que l'estudi volia, tu, en ma solitud, em feies companyia.

llengua dels meus carrers. Parlava dolçament en la fulla del vent i en la cançó del vent. El teu ressò es sentia arreu de nostra terra, més el que no sabia és que ja et feien guerra. Per tu, mestre, em faré i l'aprendré als infants. Em faré trobador que cantis els meus cants. I si no n'hi ha prou per guanyar el teu combat, un bon dia potser també em faré sudar.

per tu, mestre em faré i l'aprendré als infants. Em faré trobador que cantis els meus cants. I si no n'hi ha prou per guanyar el teu combat, un bon dia potser també em faré soldat.

0: fallin les forces.
1: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
2: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arrels.
4: Som el dijous 23 de juliol. Bon dia. Unes màximes de 34 graus a la plana i 26 a la muntanya per aquesta tarda. A la nit, les temperatures seran igualment altes, amb 24 graus al Rosselló i al Vallespí i 23 al Conflent. Demà, les mínimes seran de 22 graus a Perpinyà, 21 a Serret i a Prada, 18 a Prats de Molló i 16 a Manlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran un poc més baixes a la plana, amb 31 graus al Rosselló, 32 al Vallespí i al Conflent, 29 al Capcir i 32 a Cerdanya. El vent bufarà a la muntanya i a l'Albera. Dissabte al matí el temps serà cobert al Rosselló. Les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà, 20 a Prada, 22 a Serret, 18 a Prats de Molló, 13 a Manlluís i 14 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a tot el país. Les màximes seran de 29 graus al Rosselló, 28 al Vallespí, 26 al Conflent, 21 al Capcir i 24 a Cerdanya. El vent bufarà a la Salanca i a la muntanya.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
3: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
7: Ràdio Arrels.
1: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
8: En les darreres hores hem conegut que aquest dimarts a la nit ens va deixar l'escriptor Josep Vallverdú, un dels escriptors més importants dels darrers anys en català i molt conegut sobretot per literatura infantil i juvenil. Un Josep Vallverdú que de fet havia vingut diverses vegades a Perpinyà i una d'elles a l'Escola Arrels. I per això avui volíem comentar amb la Laura Manau, bon dia.
9: Bon dia.
8: Que és la presidenta de l'associació Arrels i que hi va ser amb aquesta visita del Josep Vallverdú, que ens poguessis explicar una mica com va anar aquesta visita, perquè de fet era en el context d'una cosa que feien de l'escriptor al mes, no?
9: Això era una iniciativa força interessant, perquè cada mes, doncs, diguem-ne que portaven un escriptor per tots els països catalans, i naturalment també ens va tocar a nosaltres. I és una cosa que, perquè me sembla que va parar al voltant dels anys 2000, la qual cosa me sap força greu, perquè és molt interessant, no?, per la mainada veure els escriptors que llegeixen a classe o que se'ls explica i tot això. I doncs, sí, el Josep Vallverdú va venir dins aquest marc, que és una visita que recordi de manera molt clara i amb, diria, molta tendresa.
8: Clar, de fet, suposo que pels alumnes la visita de Josep Vallverdú potser el nom no els deia gran cosa, però sí que l'obra sí que la podien conèixer, sobretot pel Rovelló, no? que entenc, i sobretot en aquell moment, doncs que era un personatge ben conegut pels alumnes.
9: És clar. Mira, nosaltres havíem llegit Rovelló, no?, el seu famós que viu tantes aventures, que acaba amb un circ, després, etc. Però, és clar, Josep Vallverdú per ells era un nom, no? Jo els havia explicat que era un senyor, que és aquest que havia escrit el llibre, etc. I doncs el dia de la visita vam aplegar tots els més grans, és a dir, de primària, dins una mateixa classe. Ens havíem preparat per endavant, que les preguntes que els li, que li voldreu demanar al senyor Vallverdú, etc. Això que es fa, no?, quan esperes una visita. I d'una certa manera és veritat que sovint les preguntes dels veïnatges venen a ser les mateixes. I també és ben normal. Què volen saber? Com s'ho ha inventat? Per què s'ho ha inventat? Etc. Jo recordi de manera molt vivida quan va arribar, doncs tots els mainatges assentats allà, bon dia, arribava, s'ha de dir que això es feia en col·laboració amb el SEDAC, que en aquest moment doncs, tenia una activitat per la cultura catalana força important. Doncs va arribar acompanyat amb gent del SEDAC i ens instal·lem, etc. I doncs ens presentem l'escola, ell també, i la cosa comença normal, no? S'ha de dir que ja pels mainatges el senyor Vallverdú tenia l'edat dels seus avis, com aquest qui diu, no? Era un senyor gran. Però no van fer cap comentari al respecte. Em va semblar un moment donat que n'hi ha que trobaven que per un senyor que escrivia coses d'un ca entremallat era gran, però com que era un senyor molt afable aquell dia, no sé si era especialment de bon humor, en fi, la cosa va començar, les preguntes així tradicionals. Recordi que, clar, una de les preguntes és on escrius a casa teva? I ell va dir, ens va explicar que tenia una caseta al fons del jardí i que doncs, passava estones dins la caseta i que és allà doncs, que havia escrit Rovelló. No sé si és veritat, de fet, però que tingués la caseta i tot això, m'ho crec. Però llavors els nanos els diuen, ah, això se va imaginar el Rovelló. Si coneixies un gos, etc. I a un moment donat, la cosa anava així, tothom parlava, i un dels mainatges hi diu, on has comprat les teves sabates? I esclar, llavors hi ha uns segons de silenci, jo també me vaig quedar parada, però amb ganes de riure, i al mateix temps ganes de dir al nin, a veure son... I el senyor Vallverdú no es va commoure per res, i li va dir, t'agraden les meves sabates? Vull dir que li va agafar la pilota, i llavors tothom del cop, aquest... aquesta petita tensió de dos segons que hi havia hagut va desaparèixer de seguida, no? I li va dir, si vols les mateixes, vés a Can Torrent. Això és una cosa que recordi, no? Llavors, del cop, altres mainatges van intervenir amb preguntes que potser ja no havien preparat. I ens ho vam acabar passant la mar de bé. I ell rient molt distès. I me sap greu, en aquell moment no es filmava, no tant, perquè és una cosa que m'ha quedat present, veus, t'ho puc contar ara, sí, sí. I mira que han passat molts anys. I doncs, per mi, el Josep Vallverdú era això, no? Aquest moment, aquest senyor que s'havia posat a l'alçada d'un nen que tenia 8-9 anys en aquell moment, i que ara en té més de 40, i doncs que li havia fet aquesta pregunta, que li havia vingut allà mateix, i que va tenir ganes de dir-ho. I s'ha de dir que no la va dir de manera irrespectuosa, I doncs li va saber agafar la pilota el Josep Vallverdú, i potser això demostra també quina gran persona era, no? I és un petit homenatge que li podem fer avui.
8: Clar, i aquesta capacitat també d'entendre aquesta inquietud d'aquest nen en aquest moment per després també escriure les seves obres, no? Després també poder que els nens també els hi agradés el que escrivia perquè hi havia aquesta doble direcció de les coses. O sigui, crec que sí que és un bon exemple, no? En aquest cas a Perpinyà, doncs, com el Josep Vallverdú va interactuar amb aquests alumnes de l'Escola Arrels. M'ha estat comentant amb la Laura Manau, que llavors era professora a l'escola, era mestra a l'escola.
9: Sí.
8: Laura Manau, moltes gràcies.
9: I a vosaltres.
3: Radio Arrels, amb IAS 95.

0: Molt d'hora la seva sensibilitat l'ha portat cap a la poesia, escrita per d'altres, on ha puat la lletra de les seves cançons. Poetes de la generació anterior, Joan Amada, Josep Sebastià Pons, i sobretot, qui serà el seu mentor amb un respecte i consideració mútues, Jordi Pere Cerdà. Durant 40 anys no ha parat de cantar, quan ja tard s'ha donat a conèixer amb textos propis, recollits en el llibret Nou, editat el 2016. Nou, del poemari Nou, el xifre i potser com l'adjectiu de la mateixa sonoritat. Inspirat pels nombrosos artistes que té per amics, tasta també amb èxit les arts plàstiques com els seus canyataps. Del poemari Nou llegirem Morir. Morir un dia de bremes, voldria com un raïm major desfer-me de la vida mig estiu, mig tardor. I només amb rialles voldria, com un raïm madur, ser plorat amb llàgrimes d'un aiguatge de frescor. Morir un dia de bremes, voldria, igual al gatimell, darrer company del xirment espigolat pels ocells. I només amb l'esperança voldria, com un raïm ben amagat, ser cobert de fulles seques, passat bremes, oblidat.
1: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
2: Bon estiu a Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
3: Com cada dijous en aquesta hora a Ràdio Arrels i també aquest estiu establim comunicació amb Pasia de la Ribera amb l'Iu Escapa. Iu, bon dia.
4: Bon dia.
3: I avui, Iu, ens vols parlar d'unes mostres de solidaritat arran de l'incendi de Trevillac, mostres de solidaritat de batlles de l'Alt Empordà i de l'Empordà cap a aquest territori, a Catalunya Nord. Per tu, aquestes mostres de solidaritat són molt importants i caldria fer de tal forma de desenvolupar aquests lligams tant quan va malament, com era el cas, com també quan va bé per construir projectes junts.
4: Sí, sí, jo crec, perquè això, si hagués estat fa 10 anys o 5 anys, no sé si hagués passat això, veu? O amb la mans del procés, per exemple. No sé si hi hagués hagut això, aquestes mostres de solidaritat amb vídeos que passaven sur Facebook o sur les xarxes socials. Cal anar ben entès més enllà únicament del moment on hi ha hagut aquest drama. No? Què significa això? Significa que cada dia hi ha més consciència que som dins d'un territori que és el mateix territori i que tenim els mateixos problemes i que si durant molt de temps, per raons històriques i per raons de polítiques nacionals dels uns i dels altres, s'hem estat i hi ha hagut una veritable, jo diria, frontera que mai ha existit dins la realitat, no? I que a poc a poc, hi ha, jo veig un canvi, no? Un canvi que comença. I aquestes mostres de solidaritat és un signe, d'una manera o d'una altra, que hi ha una voluntat de molta gent, tant a Catalunya Sud com a l'Empordà o a Catalunya Nord, per comprendre, per entendre que tenim un futur comú d'una manera o d'una altra, que hem tingut un passat comú, tenim ja el present comú, però l'aprofitem pas més nosaltres que ells, no? I aprofitem pas això, i això és un obstacle al desenvolupament de Catalunya Nord. I jo penso que cada vegada, tant les valles d'aquí, segurament que caldria que hi hagi adjunts que se cuidin d'això, perquè alguns valles no entenen, són lluny de conèixer l'història, la llengua i tot això, però pot hi haver cada vegada un o dos o tres o quatre llegits que tinguin consciència d'això i que facin passar aquestes coses més enllà del costat, jo diria, organitzat o del quotidià, no? El quotidià. I que el que passa allà ens interessa i per a ells i el que vivim nosaltres els interessa a ells. És un interès ben entès cultural, és un interès sociològic, però és també un interès econòmic, un interès global. No? Tenim a treballar això. I això, pensi que tothom, els mitjans, la gent, els dirigits, les associacions, tot això ho tenim de desenvolupar. Moltes coses se fan, però se fan d'una manera, jo diria, individual. No? Anem allà, fem això. Calria mirar d'organitzar perquè tothom poguessi profitar d'aquest sort que tenim de tenir aquest territori, que sempre ha estat un territori comú, se pot fer moltes coses dins tots els àmbits. I això, em sembla que aquestes mostres de solidaritat són importants. Importants perquè? Perquè si necessitem, per exemple, ajuda, podem comptar amb aquestes valles. No? Encara, per exemple, hi tindria d'haver una possibilitat quasi immediata amb acords d'estats per dir que si hi ha un incendi aquí, tothom ve a nos ajudar. I al contrari, també per exemple, fent venir gent de Romania i tot això, molt bé, molt bé, molt bé, ho cal. Però tenim també aquí part de bombers que són molt eficients i que poden venir en poc temps, un part de dies, dos dies, tres dies o quatre dies, fent-ne i venir a ajudar. I això pot ser també per un engat, pot ser també per qualsevol problema, i també per construir projectes, perquè capaç únicament veure els moments de crisi o els moments de dificultats, podem construir projectes junts. I aquests projectes junts tenen, ara al dia d'avui, tenen la possibilitat de ser ajudat molt per Europa. No? Que Europa és una voluntat amb aquests interregs, tot això, tots aquests projectes, hi ha diners. I finalment aquests diners cal anar a buscar. Per els buscar cal tenir un projecte. Si tens pas cap projecte, t'ho donaran per res. És el que passa, somia, més a Catalunya Nord que a Catalunya Sud. A Catalunya Sud els desenvolupen aquests projectes. Hasta al moment donat paguen gent per construir documents per muntar aquests projectes. I cada vegada que hi ha projectes així jo diria de territori, perquè és pas un projecte que diu interregional o interfronter o no sé què, és un projecte veritablement de territori. Cada vegada que hi ha un desenvolupament que se produeix a Catalunya Nord, pot beneficiar també a la gent de l'Empordà i viceversa. Tot això cal que la gent en agafi consciència. La millor prova és l'Hospital Transfrontaller. L'Hospital Transfrontaller, ara ningú se'n parla, hi ha hagut gent contra, hi ha hagut moltes coses, els estats han posat pega i això ara funciona. Ara funciona molt bé. És la mateixa cosa per la cultura. Per la cultura, sovint anem a buscar gent poc interessants que venen de lluny i tenim aquí grups fantàstics, no? Que fan una música moderna, és pas una música de únicament tradicional d'abans, no? És la música moderna que és feta en català. I tot això ho aprofitem pas prou. I cal que hi hagi aquesta consciència de tot això i aquesta consciència com pot venir. I bé, cada vegada tenim contactes. No? Cal dir que cada ajuntament, es passa la necessitat també de s'agermanar, encara que és una bona cosa, però d'anar a veure el que fan. Per exemple, la idea seria d'anar a veure com fan els projectes allà, com se fa un consell municipal allà, una junta allà, si voleu. I tot això cal que la gent tingui consciència que si ens volem desenvolupar, cal aprofitar d'això. Cal aprofitar d'això, perquè sense això sem la perifèria de la perifèria de la perifèria i comptem poc. Hasta comptem per res. No? Dintre de les perifèries, sempre de l'estat francès, les perifèries, que siguin geogràfiques, que siguin econòmiques, sempre han estat abandonades. No? Com veu l'estat de Perpinyà, per exemple, que s'ha trencat voluntàriament de contactes amb la Catalunya Sud per un problema ideològic, i què fan Perpinyà? Res. No? Ben entès, la primera víctima d'això és la cultura. La cultura, ben entès. La cultura, la llengua, la possibilitat de se comprendre, de s'entendre, de desenvolupar la llengua, tot això. Però una altra víctima que se veu menys és, ben entès, l'economia i jo diria la percepció de la gent que sem dins d'un territori, que això és molt interessant, que això dona confiança, no? Vas pas a l'estranger quan vas a Figueres o a Girona, vas pas a l'estranger. Vas dins d'un territori que també és un poc teu, no? Ho has de molt teu. I això tampoc. Cal trencar això. Anem pas a l'estranger. Anem dins del nostre territori. I que té una gestió diferent, però això encara millor. Per què? Perquè una gestió diferent cal estudiar com se gestiona per aprendre de l'altre. Sempre aprenem de l'altre. Nosaltres tenim aquesta sort extraordinària aquí de tenir gent que funciona d'una altra manera. És pas perquè nosaltres funcionem mal. Bé, podem funcionar molt millor ajudant amb el que fan dels altres. I al final, si anem més enllà de l'Empordà, ben entès, una vila com Barcelona, on podem agafar tots els avions per cada part del món, tenim pas menester d'anar a París per sortir i per viatjar dins tot el món, no?
3: I ho escapen aquestes mostres de solidaritat, com hi ha hagut el curs de l'incendi de Trevillac, del sud cap al nord, finalment sempre es produeixen en moments de màxima tensió. Recordo que fa uns anys també va haver-hi aquestes mostres de solidaritat al moment del procés per la independència, al moment dels exilis, al moment dels empresonaments de batlles de Catalunya Nord respecte a Catalunya Sud. Doncs sempre, finalment, es fa en reacció. Potser el complicat i el difícil és de construir projectes dins la durada, és a dir, prendre el temps de pensar com tothom pot treballar junts.
4: És el nostre repte, jo pensi. Si tenim un repte, per jo, importantíssim, n'hi ha molts de reptes, però si n'hi ha un que és factible, que és a tocar, si vols, és aquest. Per què? Perquè hi ha una voluntat de la comunitat europea de fer això. Tant, per exemple, per juntar les universitats. Ningú ho sap, pensi, això, però la Universitat de Perpinyà beneficia d'ajudes europees gràcies a la Universitat de Girona i viceversa, no? Perquè fan projectes junts, no? Però aquests projectes els tenim de concretar, que la gent ho vegin, perquè és únicament quan fas un projecte que la gent veuen que se diu, ah, sí, això ha funcionat, no? És per això que posi sempre l'exemple de l'hospital, no? Aneu a demanar ara a la gent de Cerdanya si era millor abans que ara, no? Si la seva vida ha pas estat molt, molt, molt més fàcil ara que hi ha l'hospital de Cerdanya, però podem imaginar també un institut de formació professional així, podem imaginar tantes coses així. Podem imaginar entitats de desenvolupar el comerç o el turisme junts, no? Són nosaltres qui guanyarien més, jo penso. Però la gent de l'Empordà també, perquè podríem veure coses que fem aquí d'una manera diferent i els podria també incitar a canviar algunes coses, no? És això. És que, efectivament, tot això sabeu quan hi ha problemes, quan hi ha... Però cal passar a un altre rumbo, no sé si em puc expressar així. Cal passar al quotidià d'això. Cal que els ajuntaments puguin anar a veure el que se fa allà, anar a veure les festes, anar a veure com fan les festes, com fan la cultura, aprofitar d'aquesta cultura, que és pas una cultura, sovint, és una cultura com poden tenir, per exemple, molts grups a Catalunya Sud, que és una cultura internacional, no? que se fa en català, però és molt modern, són coses molt, molt actuals, no? Perquè fem venir gent que ho fan en anglès, no? I per què pas amb la mateixa qualitat, amb el mateix interès, tenir gent que ho facin en català, no? I això me sembla un repte pel moment. Hi ha poca gent, pensi, que en tenen consciència d'això, massa poca gent hi ha que en tenen consciència, però que passa la realitat, perquè hi ha coses de l'immediat que semblen més importants. Però si volem construir com pel futur, és evident que això és un territori amb qui tenim de treballar, amb la gent amb qui tenim d'intercanviar i amb la possibilitat de tenir ajudes, que aquests projectes siguin ajudats d'una manera molt conseqüent per l'Europa. Jo us puc donar també un exemple, perquè som viscut, quan he dirigit, van treballar molt pel Centre d'Interpretació de les Celleres, que farà 1.000 anys, l'any que serà inaugurat 1.000 anys després, 1027 al sínode d'Elna Toluges i ara 2027, mil anys després, donc és en aquest moment que se va fer Pau i Treva, que se va fer també l'organització dels pobles que tenim aquí, i això l'Europa nos ha ajudat amb 500.000 euros. És un pas quatre de Blatindi, no? Quatre grades de Blatindi. I per què això? Perquè és un projecte que és completament transfrontaller, que interessa tant els pobles d'aquí que els pobles de l'Empordà i fins a Barcelona, i que és, precisament serà un tema de cultural molt important de Catalunya Sud, i tindria de ser també per nosaltres per tot l'any que ve, no? 2027. Són exemples, n'hi ha d'altres. Jo els coneixi per tots. Tothom tindria de prendre consciència que cada poble, cada entitat, cada aglomeració pot tenir ajudes, però cal tenir la voluntat de fer un projecte global, un projecte que agafa en compte l'altre. I l'altre és el veí, és el germà cultural, és gent que amb qui tenim un passat completament comú, amb qui tenim una manera de veure les coses comunes. I això, ben entès, té de passar, tenim de convèncer això, tenim de mostrar el que funciona. I ben entès, això a poc a poc farà que la gent dirà, bé, si funciona, perquè pas jo, no? I si, no, si hi ha un contraexemple, per jo, és l'exemple de la vila de Perpinyà, que s'ha trencat d'això. Que té a guanyar la vila de Perpinyà d'això? Canviant Perpinyà la catalana per la regionante, que té a guanyar? Que tothom se foti d'aquest nom, no? I de se trencar, precisament, d'un contacte de la possibilitat de desenvolupar de l'interès de la gent. De l'interès de la gent. Que és pas l'interès ideològic de la gent del dia d'avui, no? Però el que cal veure és pas l'interès ideològic, l'interès de la gent. L'interès de la gent és que és aquest territori on podem anar, podem intercanviar, tota la gent que ven aquí per fer esquí, per crompar, per veure, també per aprendre. I això és això la veritable política municipal, la veritable política de l'U. Pensar el que pot interessar, el que pot millorar la vida de la gent, i pas únicament expressar una ideologia, qualsevol ideologia, no?
3: Amb aquesta crida, amb aquest desig de construir, de preparar, de proposar projectes comuns entre banda i banda de la frontera administrativa, s'acaba avui aquesta crònica d'opinió Diu Escapa, com cada setmana a Ràdio Arrels, a les quatre freqüències de Ràdio Arrels i també a radioarrels.cat. Iu, gràcies, bon dia.
4: Bon dia i fins una altra.
2: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels, el volum 88.2.

0: Pau Casals, una vida per la música i per la pau.
1: Josep Maria Figueres, biògraf de Pau Casals.
0: Enric Balaguer. Part número 3. Se sap que Casals era molt interessat per la cultura popular, la música popular.
1: Li agradava molt i, de fet, la música ell la sent. I encara que sigui un autodidacte, com és el cas, per exemple, de Juli Garreta, hi entra en contacte. Juli Garreta el va interpretar a la Casa del Vendrell als finals de la dècada dels 10 i principis del 20. Hi havia una gran activitat als estius i convidava a tocar. Aleshores, en Juli Garreta hi va. I Casals li agrada molt, era autodidàctica. Tant és així que Garreta li farà una sardana excepcional, que és en Pau Casals, i Garreta, que tindrà sardanes simfòniques de concert, és a dir, difícils de ballar però fàcils d'escoltar, aquestes sardanes de concert, com Juny, Excel·liran, i aleshores Casals amb ell tindran sempre una gran relació. Tant és així que als anys 30, la mort de Garreta, Casals promou un monument que s'acabarà fent a Girona, i en aquest monument, doncs, va a l'acte d'inauguració.
0: Escoltem un extracte de la conferència de Joan Cuscó, doctor en musicologia, Pau Casals i la música tradicional, a Prada, a l'octubre 2023.
2: Què en va fer de la música tradicional? Hi ha una cosa molt bonica en Pau Casals, és que en realitat te'n dones compte de seguida que tot el que va fer ve dels primers records musicals que tenia. I per tant que quan rememora des de l'exili la música dels castells i es fa enviar les partitures que s'han perdut, però se les fa enviar l'any 55, recorda quan ell era petit, i ell recordava el 4 de 9 de quan ell era petit, i és veritat que es havia fet quan tothom ho dubtava, però ell tenia una imatge de que allò havia existit, ell tenia una imatge de que hi havia uns sons que s'havien fet, ell tenia una imatge de petit, i sempre retorna a aquest món que és el món del Vendrell, el món dels castells, i que és el món de la música dels castells i del so de la gralla, no? Amb els grallers hi va tenir també una relació especial ja a partir del pare, però després ell la va mantenir sempre, no? Que una de les coses que sobta que una figura internacional que es dedica a recuperar Bach es dediqui també a harmonitzar la música d'un graller que no sap ni escriure solfes.
1: La música popular li agrada el so de les gralles, era un gran enamorat dels castells.
0: Josep Maria Figueres.
1: Li agrada aquesta música popular, però el seu és la música clàssica. I de la clàssica, l'europea, sobretot l'alemanya, l'escola alemanya. Ha de tocar Wagner, el dirigirà una vegada, tocarà, dirigirà, però els seus seran Bach, Beethoven, començarà per Saint-Saëns, etc. Seran aquests músics tradicionals. Per això Puerto Rico diuen, escolti, aquí no, els músics són europeus, els programes són europeus, no tenim la nostra música. I els diu, bueno, vostès aquí a Puerto Rico han volgut que faci un conservatori, una orquestra i uns festivals. Doncs és d'aquesta música, que és la música clàssica. Ell és un enamorat de la música clàssica i, per tant, li entusiasmava tocar Viena, li entusiasmava tocar Alemanya, anirà a Londres i París com a casa seva. De fet, a París hi viurà, acabarà tenint una casa amb uns dels seus diverses ajuntaments femenins, doncs estarà, doncs, amb la Guillermina Suja, una exalumna seva, que és un violoncel·lista. Curiosament, totes les quatre persones que amb les que va conviure femenines han estat violoncel·listes: la Guillermina Suja portuguesa, la Susi McCalf nord-americana, la Fresquita, que també va ser l'una seva i que tindrà una gran relació fins a la seva mort l'any 55, i finalment la vídua actual, amb la que tindrà matrimoni religiós, la Marta Doña Marta, la Martita.
0: De París, de quins anys parlem?
1: Estem parlant de la Vila Molitor, del final de la Guerra Mundial, d'aquests anys, que s'hi estarà 7-8 anys, però ell és un personatge que en aquests anys estarà a París, però ella és cosmopolita. Viu en els hotels, viu als vaixells, coneix l'Olímpic, que era el vaixell bessó del Titanic, coneix els hotels i sempre procura anar als mateixos. Ella havia fet una gira als Estats Units el 1900 amb la cantant Emma Nevada, que va de punta a punta dels Estats Units amb una gira de concerts, i aleshores ja se situa pel seu alt nivell a la primera línia dels intèrprets. Els músics, els cantants, tenen representants. Aquests representants els gestionen tant els contractes d'audicions com el que se dan els enregistraments a vegades. Casals era amic dels enregistraments perquè diu que perdien fidelitat, però n'acabarà fent. De fet, se'n conserven uns quants, tant del trio Cortot, Casals, Tibó, com d'alguna de les seves audicions, però no els afavoreix massa, ho fa una mica contracor. Els dels festivals de Prada seran per poder subvencionar els festivals que tenen un elevat cost, etc., però no els promou molt. Però en aquesta acció té uns representants que són de primera línia. Són els representants que tenen les grans figures internacionals. No en tenen molts, aquests representants. I no tothom qui vol anar amb ells hi pot anar. Però Casals té la sort de, primer, tenir contacte amb periodistes per la seva gran, diguem-ne, capacitat empàtica. Començarà amb periodistes catalans, el Navarro Costabella, el Rafael... Sant Per, bueno, col·laborador de premsa en aquest cas, però com si fos periodista, però aquests periodistes, Rafael de Modagues, i comença a haver-hi periodistes especialitzats en música, Francesc Lliudat a la Veu de Catalunya, etc. Però aquests periodistes, també amb la premsa musical, aquí la Revista Musical Catalana jugarà un gran paper, però també amb l'europea, els Mangiot, pare i fill de Le Monde Musical, un altre font i un doll d'informacions sobre la vida de Pau Casals, aquesta revista francesa, i tindrà una gran relació, però també amb els crítics, el crític de Le Monde, el crític de La Figaro, i després aquesta implicació amb els periodistes farà per tant que tingui una gran projecció. També la tindrà amb els violoncel·listes, reconeixen el seu talent, i la prova és que la major part dels seus biògrafs, totes han estat, des de la Lilian Lichtenhales fins al Baldock, han estat violoncel·listes, amb més o més fortuna. Per tant, coneixen la dificultat de l'instrument, coneixen la capacitat de bellesa que té aquest instrument i, per tant, admiren a Casal.
0: Josep Maria Figueres, parlem justament de la relació que té amb els violoncel·listes. Pau Casals és realment una gran figura per als violoncel·listes encara a l'actualitat.
1: La gent travessava el mar per escoltar-lo en directe, i el qui gaudeix de la música és la mateixa diferència que hi ha entre una fotografia del mar, aquest mar que veiem en aquesta fotografia d'aquí, doncs ampliada amb una roca de Menorca, o veu de l'alt natural. És el mateix? Sí, però no és el mateix. La música igual. Per tant, ell té una relació amb el violoncel molt intensa. Li vaig preguntar una vegada a Doña Martí per què el violoncel té aquesta passió, tantes persones, per dir, és que és un instrument que s'assembla més a la veu humana. Tu el pots fer parlar, el pots fer riure, el pots fer... No és el mateix que el piano, té un toc metàl·lic. Aquest sembla que et surti de dins. I aleshores ell va patir molt pels violoncels, per poder-los tenir de qualitat, i després per la humitat que hi havia a Puerto Rico, que els portava a restaurar i s'havien de fer, perquè ell volia aquest so. Amb el violoncel, ell, això de ben petit, ja comença amb la paraula que seria naturalitat. Si hi havia la rigidesa de posar-se un llibre sota el braç i agafar el violoncel amb aquesta rigidesa i aquesta, diguem-ne, fredor, ell diu, obre'l, i llença't. I aleshores, ell era pedagog, la seva, no era només un músic, ell era compositor, va compondre part del Passeig, de les Sardanes i altres composicions, era compositor, notable, i era director. En aquells anys 20 les orquestes pràcticament es passaven directors, anaves convidat i dirigies una orquestra, ell ho fa tot el món, era un gran director, era, diu, més que músic, diu, jo soc director d'orquestra, era doncs compositor, era músic i després intèrprete, però també era pedagog, i com a pedagog aquestes quatre facetes de la música, que són pràcticament totes, tocava el piano i el violoncel a la perfecció. Innova. I aquesta innovació trenca la rigidesa, li dona ales i el violoncel esdevindrà protagonista de concerts. Ara ho podem veure amb naturalitat. Pot haver-hi un concert que hi ha el violoncel i només hi ha violoncel, ho tenim assumit. Aquella època no, era un instrument d'acompanyament, com avui podem pensar el bombo o els platadets, gairebé, és acompanyament. El violí tenia un nivell, el piano un nivell, fins i tot l'arpa podia tenir un nivell, perquè no. Els instruments de metall tenien les particularitats, però la corda té aquesta altra. Casals enlaira el violoncel a una dimensió que no serà d'especialista, sinó de sublim. Per això donarà la volta al món. I diuen, hi ha empentes a Barcelona per poder l'escoltar, perquè quan ve a Barcelona, com que està en l'Associació Obrera de Concerts, que hi ha abonats, hi ha 3.000 obrers abonats a l'Associació Obrera de Concerts, que ell ajuda a fundar, ajuda a créixer, en aquesta Associació Obrera de Concerts, doncs, ja hi ha les places donades, tant al Palau de la Música Catalana com a l'Olímpia, o bé doncs, amb els concerts que pugui fer el Liceu. Per tant, doncs, la gent vol les entrades, hi ha cols de colze per poder comprar una entrada, perquè no es pot, no hi ha més places de les que hi ha. I Casals, per tant, doncs, el violoncel l'enlaida a una situació des de que recupera amb el seu pare, amb aquella botigueta a finals del 19, que la troba aquella botigueta del carrer Ample, les partitures de Bach de les suites, i aleshores s'anien a moda, els hi treu la pols, les assaja, i cada dia, i a cada diu que no les tocava prou bé perquè encara en volia més per tocar-les cada dia. És a dir, era la voluntat d'un perfeccionisme que els crítics i els afeccionats, els melòmans, tenen la capacitat de dir que la partitura esdevé protagonista i les suites ocupen un paper central en la vida de Casals. I doncs els musicòlegs i el públic diuen que és un virtuós, és el virtuosisme.

Era la tercera part de Pau Casals, Una vida per la música i per la pau. Amb Josep Maria Figueres, biògraf de Pau Casals. Un programa de Radio Arrels Conflent.

0: Radio Arrels, a Bages, 95.
1: Quan els homes triguen massa, mai no en surt res de profit. Mon fill és fora de casa, fa 3 dies i 3 nits. Així cantava una dona, sense voler-ho vaig sentir.

el temps de plorar. Sento una veu que m'ho diu, una veu que mai no enganya. Sols les mares la sentim, tantes voltes l'he sentida com un corcó al fons del pit. Mon pare morí a Astúries i a Belchite el meu marit.

0: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
3: La previsió del temps de l'estiu.
1: A Ràdio Arrels.
4: Som el dijous 23 de juliol. Bon dia. Unes màximes de 34 graus a la plana i 26 a la muntanya per aquesta tarda. A la nit, les temperatures seran igualment altes, amb 24 graus al Rosselló i al Vallespí i 23 al Conflent. Demà, les mínimes seran de 22 graus a Perpinyà, 21 a Serret i a Prada, 18 a Prats de Molló i 16 a Manlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran un poc més baixes a la plana, amb 31 graus al Rosselló, 32 al Vallespí i al Conflent, 29 al Capcí i 32 a Cerdanya. El vent bufarà a la muntanya i a l'Albera. Dissabte al matí el temps serà cobert al Rosselló. Les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà, 20 a Prada, 22 a Serret, 18 a Prats de Molló, 13 a Manlluís i 14 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a tot el país. Les màximes seran de 29 graus al Rosselló, 28 al Vallespí, 26 al Conflent, 21 al Capcí i 24 a Cerdanya. El vent bufarà a la Salanca i a la muntanya.
5: Ràdio Arrels, Alinyà, 95.
6: Les efemèrides musicals d'Enderrock. Laura Bertran.
7: El 23 de juliol del 1987 es va inaugurar la nova Sala Celeste, després de traslladar-se del carrer Argenteria, que abans es deia Plateria, fins al carrer dels Almogàvers. Es tracta d'una de les sales de concerts més importants de Barcelona, creada l'any 1973, per on va passar tota la contracultura barcelonina de l'època, que va també ajudar als inicis del rock català, entre altres, amb la Dharma o l'orquestra Plateria. El canvi de seu va suposar una capacitat més gran que permetia proposar actuacions de grups més importants, com ho seran Paul McCartney, Yoko Ono, Oasis, Peggy Harvey, Björk, però també Els Pets, Sopa de Cabra i Sang Traït, entre molts altres. L'any 2000, a conseqüència de problemes financers, la Sala Celeste va tancar i es va convertir poc després en la Sala Razzmatazz. Escoltem el vol de l'home ocell del grup Sang Traït.

va fent fosc, ja sóc mussol, un barba. Aixugo la impotència en un got net, vius al desert, arrasa ser.

escapats d'una galera per un mes de llibertat. Para-xocs i para-xocs, pellagustis de juliol, i quan se'n van pensen l'any que ven, com ha fet vent iran d'un altre banc. Pellagustis de l'agost, assedegats d'aigua blava, cap torrat com una fava dins la

que venen per les bremes i los que venen pel llac, per el sol o per el sou. Nos arriben homes nous. L'altre dia a Sant Cebrià n'hi havia un que parlava català. Para-xocs i para-xocs, pallagostis de l'estiu, i quan se'n van pensa l'any que ven, com ha fet vent iran d'un altre banc. Para-xocs i para-xocs, pallagostis de l'estiu, i quan se'n van pensa l'any que ven, com ha fet vent iran d'un altre banc.

0: petites veus d'arrels.
1: Bon dia, m'adic Faustina, tinc 6 anys i m'agrada l'estiu perquè puc venir dins la meva piscina.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Podeu recuperar tots els continguts a radioarrels.cat.

quan jo n'era petitet, festejava i presumia. Esfervenia blanc al peu i mocador a la falsia. Adeu, clavell morenet, adeu, estrella d'últim.

veies, ja que amb les vostres cantareies acabem de ser afrancisats, diguem-ho. Acabem de ser afrancisats, diguem-ho. Acabem de ser afrancisats.

És un verí mortal, una toxina suau que paralitza el cos, que altera la raó, la lògica imperant, l'estat de la nació i el més equilibrat. No s'hi pot fer res, no s'hi pot fer res, i no valen consells de metges o xamans.

afecta per igual. Dels 15 als 80 anys, els folls i els assenyats, les vídues, els casats, i Buda i Jesucrist, i fins i tot a tu que em dius a mi no em pot passar,

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
3: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

pare del dia el sol dansa amb la lluna, que era llavors esplèndida com ell, sa cara un temps com ara no era bruna, sus ulls guspirejaven i era de raig de l'alba son cabell. Parlaven de son garbo les estrelles, los meteors retreien sa rossó i com esbart de cel i que abelles, los astres festejaven de son jardí l'enlluernanta flor. Al sentir-se lluar de tan hermosa, esbalaí de deixar caure el vel, amb què fora llavors punzella closa i un crit de meravella feu ressonar la cúpula del cel. Lo sol s'engeloseix tiré sa cara, de ses antigues cendres un grapat que enterboleix sus ulls i la mascara astres que dà la lluna més sense llum com un carbó apagat. Des de llavors, com una flor d'obaga, rodant per les tenebres de la nit, sempre la lluna pàlida s'amaga de l'astre hermós del dia si el troba bé pels que

0: Radio Arrels, a Sant Nazari, 95.
1: Escolteu Radio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: A Clairà 95.
2: Got it long. Hungry heart. Got it long.

0: de Joarers, a Pollestres, 95.
1: Que vols ser creador, has de plorar.

quin despatx truques, com muntar un dossier, com a la seguretat social sempre et manca un paper. Quan tornes, evidència, massa tard, és

Horacio. A vegades hi arribes si has tingut prou sort. De seguida te diuen: vos hem donat suport. Ha polit amb el que feu, no hi aneu.

cos. Continuen fent cançons, demanant caritat, baixant-se els pantalons. Ser lliure com

0: Ei, va, què passa? Que, aquella cosa que et vaig explicar, no.
1: Al Centre Vila de Perpinyà, escolteu Ràdio Arrels
2: al 95.

0: Apa, us ho munteu la mar de bé plegats. Jo seria incapaç de fer-ho, passar-me la vida enganxat a algú altre. I ara?
1: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ens podeu seguir a xarxes @radioarrels, a Twitter, Facebook i a Instagram.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al

mai més. I mentrestant passa aquest 900 i en el teu cos descamisat ho sents i et plantes dret tota la nit pensant en tots els llocs que has vist, pensant en tots els llocs

君の

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
0: Escolta Ràdio Arrels.

Me'n record dels dies que coïen mal de la son a Manuel. Just de vora ser en contaves històries de la guerra civil. I jo m'afanyava sentint a xerrar i em passava el temps. Mon pare, avui me'n record que arribaves migdia i miraves els sols i ja estava amunt.

Jo per sa porta veia saigo que cae en ses muntanyes davant. Solíem anar a Vila cada cap vespre, de vés, l'etzer.

miràvem els cargolets que sortien contents. I tot perquè ells no sabien lo que els esperava fins que veien soll en el foc apuntant.

0: Ràdio Arrels.
1: A Costoja, 88.2.
2: Nabo vmse, rifa na tapa, raba no vmse.

son.

0: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
1: Ràdio Arrels.
2: Com t'ho podria dir perquè et fossis, que et fos veritat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
1: Radio Arrels.

dia, tots aixem i morim. Cada estona és nova, per això no ens adormim. L'emoció que et cega, de segur t'arriba al cor. Viu la vida simple, pas en l'aire, sense pressa ni temor. Una passió cultiva sort, la sort que et troba amor. Un amor que porta joia i floreixes donant color. L'amor és vida, perquè cura tot dolor. La vida és vida, perquè tu hi poses l'esplendor. Per això cada dia, tots aixem.